2000 black.

genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así.

Éxtasi, éxtano, éxtasi, éxtano, éxtasi.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic. Benvinguts a un nou Monotrònic. Avui el protagonista és Klaus Schulze. Repassarem la seva obra en solitari d'aquest fantàstic intèrpret i compositor alemany de música electrònica, excomponent de Tangerine Dream, Ashra Temple, entre d'altres. Avui, la carrera en solitari gran i extensa de Klaus Schulze. Primer episodi. Ja que seria impossible encabir en una hora tota la gran i extensa discografia, avui farem una petita part. Comencem, doncs, el monotrònic d'avui amb Klaus Schulze, el qual sonava d'aquesta manera.

Klaus Schulze, Berlín, 4 d'agost de 1947. Intèrpret i compositor alemany de música electrònica, el qual ha utilitzat també el pseudònim de Richard Wanfried. Fou durant un breu període de temps membre de bandes de música electrònica com Tangerine Dream o Ezra Temple, abans d'iniciar una carrera en solitari a la qual consta de més de 60 àlbums i que abarca 5 dècades. En el programa d'avui farem un breu resum de la seva primera època, arribant a la meitat dels anys 70. El qual obriria amb el seu àlbum Ehrlich, el qual estem escoltant, amb peces tan interessants com aquesta de Even, a la qual dura uns 23 minuts, a la qual hem estat escoltant un petit fragment, però també altres temes, com per exemple el Exil Sils Maria, al qual doncs també acaba aquest àlbum.

Klaus Schulze. Estem escoltant, doncs, el Monotrònic d'avui en els seus inicis en la música, els quals comencen de molt jove, amb diversos anys d'estudi de guitarra clàssica i la participació al baix d'un grup de Düsseldorf anomenat Les Barons. Durant els seus estudis de filologia alemanya, es demostra com un compositor modern i creatiu, proper a les teories de la Universitat de Berlín. És aquí, a Berlín, on inicia la seva carrera com a músic professional, formant part de diversos grups pertanyents a l'escena alternativa berlinesa de finals dels anys 60 i principis dels 70, el Krautrock. Grups com See Free,

entre el 1967 i el 1968. Tangerine Dream, entre el 1969 i el 1970. Ashra Temple i The Cosmic Jokers. Gravacions amb els artistes com Harald Graskov, Manor Goshing, entre d'altres. Producte de sessions plenes de LCD amb Rolf Urroch Kaiser com a productor. Discos avui dia molt difícils de trobar i en casos i en cas d'ubicar-los es venen a preus elevadíssims. També va formar part de grups com Go, com Stomum Yamashita, Steve Winwood, Michael Sribe, Al Di Meola, i més tard també que va començar una carrera discogràfica dins de l'àmbit electrònic que arribaria als nostres dies i que abarcaria més de 100 títols propis, col·laboracions, concerts i produccions. Una mega extensa discografia, la de Klaus Schulze, a la qual avui intentem resumir d'aquesta manera. Escoltàvem fragments del seu primer àlbum, Illrich. Ara ens anem a l'any 1973 amb Cyborg.

Cyborg, un doble compacte el qual es va editar en dues edicions, la primera el 1973, la qual es va gravar en viu i en directe des del First Half de Berlín, i la segona, bonus track, gravat íntegrament al concert de Brussel·les el 1977. Temes com Sinfrara, Konhara, Klomengel, Neuronen Gisang i Beat Beautiful. Peces considerades com a òperes electròniques, a les quals arriba gairebé cada una als 25-30 minuts de durada, i sobretot l'última, la qual en dura 50. Impressionant l'obra de Klaus Schulze, el nostre protagonista d'avui. Dins del Monotrònic, gran compositor de la música electrònica.

Escoltant el seu segon treball de Klaus Schulze, Zyborg, amb temes tan destacables, els quals aquests estem repassant a través de la teva sintonia, amiga. Klaus Schulze, un referent de la música electrònica, del krautrock dels 60 i 70, evolucionant cap a la música electrònica més d'avantguarda. Klaus Schulze, el protagonista del Monotron.

Els concerts de Klaus Schulze es basen en composicions originals que s'enregistraven en viu i posteriorment eren editats com a àlbums en solitari. Cap a ja l'any 2005 va començar un intens programa de reedició dels discos de Schulze en format CD, incloent a més les gravacions originals, nombrós material addicional com cançons extres, discos addicionals o DVDs. Aquesta tasca ha sigut publicada pel segell discogràfic Revisited Records, una divisió de l'empresa alemanya Inside Out Music One, a la qual han sigut distribuïts per SPB.

Repassant l'obra de Klaus Schulze dins del seu àlbum Zeyborg, el qual va ser la seva segona obra discogràfica en solitari, Temes mítics com aquest, Neuronen Gensenhang.

Klaus Schulz, el protagonista de Monotrònic d'avui. Recordeu que totes aquestes melodies que les quals esteu sentint són dels anys 70. Que Klaus Schulz és un referent del krautrock alemany d'aquella època i que mentre Tangerine Dream seguia el seu camí, Ice Temple i molts més, Klaus Schulz anava fent la seva, evolucionant dins del món de la música electrònica amb aquesta màgia de melodies, recordem totes elles analògiques. Concerts especials als quals realitzava Klaus Schulz, Cyborg.

Bad Beautiful. Escoltant l'últim tall d'aquest tastet que estem realitzant a la primera època de Klaus Schulze fins a mitjans dels 70, amb una gran i extensa discografia a la qual seria impossible encabir-la i repassar-la tota, perquè no acabaríem mai. I molta d'ella també és impossible de localitzar o de trobar. Molta informació també està en alemany. Doncs el nostre objectiu d'avui és fer un petit primer tastet, primer episodi de Klaus Schulze, un tastet dels seus èxits més destacats en la seva primera època.

Autèntica música de Planetari. L'autèntica Cosmic Music, anomenada despectivament Krautrock, alemany dels anys 60. I seguim avançant amb més temes musicals i amb més obra de Klaus Schulze. Ens arriba Black Dance, el seu tercer àlbum en solitari, a l'any 1974.

La majoria de les generalitats de la música rock s'han construït usant com a concepte una base clarament metafísica, una exploració de la humanitat en els seus diversos àmbits, des d'una perspectiva històrica, com Faust, interna, com Rock Bottom, a White, i fins i tot abstracta i metafòrica, com Not Available the Residents and Pound Hearts. No fou, sinó fins a l'any 1972, que la humanitat tingué que esperar per aquella obra mestra que explorava des d'una visió còsmica, externa i encara semblant il·lògica, una missió a la qual nosaltres quedem reduïts al res davant l'infinit espai espacial. El que Klaus Schulze va crear és una nova manera d'explorar el tot. La música còsmica, bàsicament, té una columna vertebral en les composicions per òrgan de Bach, fusionat amb l'Space Rock de Pink Floyd i l'atmosfera gòtica de King Crimson. L'exploració metafísica de l'interior de White i John Coltrane. A més, Schulze es converteix en un veritable màgic. Un màgic negre, fusionant diversos tipus d'ingredients obscurs, críptics i nocturns, per aconseguir una muralla sonora on tots aquests elements aconsegueixen una unitat perfecta. És aquesta muralla sonora la que emula el seu gran tema de l'univers i de l'infinit, de la universitat, de la humanitat reduïda a un simple succés entre milions. Encara si s'explora una mica més, s'aconsegueix descobrir que potser és el que es redueix la humanitat al res, sinó que existís una metàfora entre l'univers i l'interior de l'ésser humà. És a dir, una visió que supera la metafísica.

De què treballa Klaus Schulz? Arribarien molts més artistes, les quals s'anirien inspirant amb ell. Es començarien a fer les mítiques performances i raves. I l'art es barrejaria amb el sentiment musical. Una màgia especial a la qual va crear Klaus Schulz.

Klaus Schulz, fantàstic mega intèrpret i compositor de temes musicals i amb una gran i extensa discografia referent de krautrock alemany dels anys 60 i 70 i anar evolucionant cap a la música electrònica, el New Age, el rock especial, el trance, des de l'Escola de Berlín, música electrònica. Arribem ja avançant cap al seu quart àlbum, Picture Music, el 1975. Recordeu que estem escoltant el bé millor de la seva obra. Una selecció, un tastet, dins d'aquesta primera part, aquest primer cicle de Klaus Schulz, Picture Music.

Recordem aquest fantàstic músic el qual va conèixer, va començar doncs, a experimentar i a realitzar la seva obra el 1969 i encara està en actiu en dia d'avui, el qual ha anat evolucionant al llarg dels camins de la música electrònica. Tastarem ara Time Wind, també el 1975.

Escoltant aquest cinquè treball de Klaus Schulze, recordem que aquella època, a l'època del Time Wine de Klaus Schulze, també sonaven temes d'Edgar Froese, de Tangerine Dream, Mike Oldfield, Isao Tomita, Vangelis, Steve Hillage, entre d'altres. Si Edgar Froese va seguir a la seva amb Tangerine Dream, Klaus Schulze es va centrar més en la seva carrera en solitari després, doncs, de Tangerine Dream, el qual ja hem anat repassant en anteriors programes. Time Wind.

Un compacte original a la qual conforma dues peces. La primera titulada By Red Threaton, a la qual dura mitja hora. I la segona, que també amb una duració similar, si fa no fa, One Fried, 1883.

Time Wind, una fantàstica obra, una obra mestra de Klaus Schulze, amb dues peces. Ara jo recomano que agafeu aquests àlbums i els escolteu sencers, perquè són realment hipnòtics i et traslladen, et transporten a viatjar a través de les melodies musicals de Klaus Schulze.

I arribem ja per acabar aquest primer monogràfic de Klaus Schulze a l'any 1976, Moondown, The Original Master. Un àlbum que l'obria amb aquest tema Floating, una peça que dura uns 27 minuts aproximadament, eh? I encara et comptava amb temes com Mindfizer o Suplement.

Grans trets. I resumint moltíssim, aquesta seria, doncs, l'obra de Klaus Schulze en els seus inicis, en solitari, esclar. Recordeu, doncs, que també havia format part i havia participat en diversos àlbums de Tangerine Dream, Ashra Temple, Cypher, The Cosmic Jokers i produccions juntament amb altres artistes com, per exemple, Manuel Goshing, al qual ja n'hem parlat anteriorment. Tot un clàssic, Klaus Schulze, el protagonista del Monotrònic d'avui, el qual esperem que us hagi agradat i seguirem estant pendents de molt més en els pròxims episodis del Monotrònic. De la mà d'un servidor, Jaume Sens, un plaer d'haver-nos acompanyat al llarg d'aquesta estona de ràdio, aquest viatge a través de la història de la música electrònica. Ho deixem amb l'obra de Klaus Schulze i el seu Moondown. Que vagi de gust. Siau!

Você é lindo. Você é meu amor. Meu

0: El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Des de la radio i el seu màgic món de sensacions. Stay Coco, gràcies per tornar a la ràdio. La teva vella amiga de sempre. La que mai t'ha posat les banyes. La que sempre t'ha acompanyat. La que més música t'ha regalat. La que t'ha fet riure. La que et manté informat. La que t'ha convidat a jugar. La que et fa somiar encara i en colors. La que sempre ha estat al teu costat en alguns dels millors i també dels més fumuts moments de la teva vida. Fa molts anys, Freddie Mercury, al capdavant de Queen, deia en una cançó anomenada Radio Gaga: em sento sol i veig el teu llum, la meva única amiga en nits d'adolescència, i tot el que necessitava saber ho escoltava a la meva ràdio. Els vas donar totes aquelles estrelles d'abans, amb guerres de mons envaïts per Mart. Els vas fer riure, els vas fer plorar, ens vas fer sentir que era possible volar. Així que no et converteixis en un soroll de fons, un fons per les noies i els nois que simplement no saben o no els importa i protesten quan tu no hi ets. Ràdio. Vas tenir el teu temps. Vas tenir el poder. Però encara has de donar el millor de tu, ràdio. Ara tot el que sentim és Ràdio Gaga, Ràdio Gugu, Ràdio Gaga. Tot el que sentim és ràdio bla bla bla bla bla. Ràdio, què hi ha de nou? Ràdio, hi ha algú que encara t'estima. Mirem els programes, mirem les estrelles. En vídeos duren hores i hores. Quasi no necessitem les nostres oïdes. Com canvia la música amb els anys? Esperem que no te'n vagis mai, vella amiga. Com totes les coses bones, depenem de tu. Així que queda't, perquè et trobaríem a faltar quan ens cansem de tot el visual. Radio. Vas tenir el teu temps, vas tenir el poder. Encara has de donar el millor de tu. Ràdio.

ja fa bastants anys. Freddie Mercury al capdavant de La Reina, de Queen, ho va veure clar. Ja no era el mateix. Què t'estava passant, ràdio? Què t'està passant encara, ràdio? A veure si t'espaviles. Que quan no teníem ordinadors, quan no teníem tantes facilitats tecnològiques com ara, hi havia molta més imaginació, molta més creativitat i moltes més orelletes enganxades a l'altaveu de la seva ràdio. Ara pots escoltar-nos amb auriculars, pel carrer, a través del teu mòbil, de la tele, de la TDT, per internet a tot el món, en directe, en diferit, per la FM. En aquesta ràdio, que és com la d'abans, la del cocodril, aquella ràdio que tant t'agradava, nosaltres la seguim fent exactament igual. Aquí gairebé no intervenen els ordinadors. Només en certes ocasions en què ara ja resulten imprescindibles per poder arribar fins a vosaltres. Perquè ells fan que algunes plantilles s'aprimin, fan que algunes persones, que alguns professionals de la ràdio, tècnics o locutors, s'hagin quedat sense feina, perquè així, mentre l'antena continua sonant, no es queda en silenci, hi ha un ordinador programat, encara que a vegades falla, i falla bastant, que t'envia el nostre senyal. Molt sovint és així, i si no fos així, no podríem arribar fins a tu. Aquests són records de tota una història. Amb una estoneta en la que em permeto compartir amb tu algunes de les meves cançons més especials i també les d'alguns dels nostres convidats. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

Una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. De tant en tant ho recordem, perquè ens consta que cada vegada hi ha més joves que volen recuperar cultureta musical i també sintonitzen el programa. La cançó era Words, paraules. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. Si és així, digue-ho als teus amics. Jo t'explico les coses perquè... perquè som amics, perquè som còmplices. De tant en tant, quan puc, de nit, capto una potent emissora que emet des de Londres per l'Ona Mitjana, els 1548. Allà té molt d'èxit i surt també per FM i per internet, però no es pot sentir aquí per internet per qüestió de drets d'autor. I aquesta senyal d'Ona Mitjana, tot i que Londres està molt lluny, arriba més o menys bé, amb una mica de fading, amb aquell efecte de que l'ona se'n va. Però després torna. És qüestió de tenir una mica de paciència. Escoltes les cançons diferents. És clar, perquè a vegades se'n va l'ona i després torna. Però en àmplies zones de Catalunya, només de nit, a dia, és impossible. Arriba bastant bé. I a vegades, quan anem de bolos o quan estem de viatge, de nit, la posem per recordar els nostres orígens, quan la FM era pràcticament experimental i tots majoritàriament escoltàvem l'Ona Mitja i, sobretot, escoltàvem la nostra música per l'Ona Mitja, que per les seves característiques tècniques retalla algunes freqüències i, en fi, les cançons sonen una mica diferents, tot i que l'Ona Mitjana, pràcticament en desús i amb molt poca audiència en general, almenys en aquest país, i amb altres d'Europa que estan tancant, que estan desapareixent moltes emissores d'Ona Mitjana, doncs arriba molt més lluny que la FM amb un sol centre emissor, no? L'altra matinada, tornant d'un bolo cocodril, aquests companys anglesos de l'emissora Gold em van recordar aquesta preciositat.

In Abkhaz eren els Herman Hermits de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrojo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres?

la veu de David Gates, el líder del grup Bread. Sí, sí, l'hem punxat, com fem molt sovint, directament des d'un vinil que es deia Guitar Man del 1973. Meravellosos discos de vinil, aquells que es deixen acariciar. Els que ens van ensenyar a estimar la música. Els que ara s'estan revifant. En realitat, per molts professionals i per molts bons aficionats, no havien desaparegut mai. Però ara, ara en qüestió de música, dels diferents formats, l'únic que està pujant és el de vinils. És clar que la seva venda encara és mínima comparada amb altres coses, però en alguns llocs ja supera la venda dels CDs. Aquells que ens van assegurar que no es ratllaven mai. Mentira! Com deia el Palomino a la tele. Mentira! Quins ho anava a dir fa uns quants anys, que ara ens comunicaríem per WhatsApp, per correu electrònic, que ens veuríem les cares al trucar-nos per telèfon, que a casa podríem captar 200 canals de televisió, quan aquí durant molts anys només en teníem un i mig, oi? I en blanc i negre. Quins ho anava a dir? Sovint a la vida et passen coses que mai t'haguessis pogut imaginar. Per això és apassionant. Per això és fantàstic que encara ens quedi tota aquella música. García Márquez deia: "Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad".

Aquestes són algunes de les meves cançons més especials. Estic encantat de compartir-les amb tu. Em sento privilegiat de poder fer el treball que més m'agrada, que és fer ràdio, i dins de la ràdio fer el programa en el que em trobo més a gust, on m'ho passo millor. Gràcies, de veritat, per compartir sentiments, emocions, bones vibracions. Darrere de cada cançó tots tenim, de cada cançó especial sobretot, tots tenim alguna vivència. No estava preparat, no estava previst, però a propet de la nostra orelleta sempre hi havia alguna sonant en algun dels moments més importants, més feliços o no. Per això a vegades volem comprovar que algunes cançons ja no ens poden fer pupa. I parlant de pupa, algunes d'aquestes cançons em recorden sobretot els meus primers anys de ràdio en directe. Com aquesta que hem escoltat dels Eagles, o com una de Rod Stewart, que va ser de les primeres que jo vaig poder escollir per ràdio. Des de Radio Club 25, i sota la línia musical que ens havia marcat el mestre Josep Maria Francino, devia córrer en 1979, quan després d'uns dies seleccionant-me a ell la música que jo havia de posar perquè veiés de què anava la filosofia de l'emissora, que anava de música de qualitat, em va donar llibertat. I un d'aquells primers dies en els que disposava de 2 hores per posar la música que a mi més m'agradava, va arribar a les meves mans una novetat de Rod Stewart. Jo vaig descobrir aquesta cançó per aquesta versió. Jo no sabia aleshores que era una versió de Rod Stewart. Més tard, com que em va agradar, vaig investigar i... Abans tot costava molt més d'investigar, perquè hem de recordar als més joves que no existia internet, ni Google, ni res de tot això. No teníem gairebé res. Però sentíem autèntica passió per l'ofici. Després vaig saber que era una cançó original de Cat Stevens, aquesta que esteu sentint. I va ser una de les poques vegades que em va agradar més. Mira que m'agraden moltes cançons de Cat Stevens, però va ser una de les poques ocasions en les que em va agradar més la versió que l'original. Parlàvem de pupa. La cançó es diu The First Cat is the Deepest. Aquí es va dir: el primer corte es el más profundo.

0: l'inconfusible veu del vell amic Rod Stewart. Abans de ser famós va viure i treballar a Eivissa. Va fer d'enterramorts. The First Cast is the Deepest. Original de Cat Stevens. El primer tall és el més profund. I segurament serà així, oi? Cocodril, cocodrila.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

En uns temps en què el consum cultural exhalarat fa que quasi totes les cançons siguin escombrades de la memòria en poc temps i no passin ni tan sols el bagul dels records, la música dels cocodrils és encara plenament viva i actual per un gran nombre de bons afeccionats. La música dels cocodrils és a les antípodes de la cançó cigarreta, que un cop ha estat consumida és llançada i oblidada per sempre més. Aquí intentem congelar el temps i els bons records. Al cap i a la fi, som memòria. Sense memòria no hi ha existència. Jo sé que molts de vosaltres escolteu el programa mentre conduïu, mentre treballeu, mentre feu coses a casa, però de tant en tant, si podeu, programeu la vostra atapeïda agenda no fer absolutament res. Us anirà bé. Ja sé que teniu moltes coses a fer, però penseu-hi. De tant en tant, de tal hora a tal altra, i si pot ser, amb un artilugi on soni el nostre programa, ara ja no es pot dir amb una ràdio a prop, perquè la ràdio sona per molts llocs diferents. Perd el temps tranquil·lament, dolçament. Retroba't amb el teu passat i amb tu mateix. Reconcilia't amb ell. Recordes el temps de les cintes de casset? De quan la butxaca era tan jove com tu i no t'arribava per comprar tots els discos que t'agradaven i esperaves la teva cançó preferida per la ràdio i per poder-la gravar de la ràdio. Aquests punyeteros locutors que moltes vegades parlaven a sobre i no te la deixaven sentir sencera o gravar sencera. És el que volien les companyies de discos, que no les tinguéssiu senceres perquè acabeu finalment comprant el disc. Però ara gairebé ja ni queden companyies de discos. Com han canviat les coses? I no totes són positives, sens dubte que no. Jo recordo especialment alguns amics i amigues per les cintes que em van regalar. Sí, perquè llavors, quan algun amic aconseguia fer una selecció musical pròpia que li agradava i tal, et feia una còpia i et regalava la cinta. Escolta-te-la al cotxe i tal. Jo recordo, per exemple, una companya de ràdio que es va encarregar durant molt temps, diverses temporades, de la producció del programa que jo feia abans del Cocodril, que es deia Els Malla Musicals, i que va estar en antena 10 anys, del 83 al 93. L'Imma, que, com diem, va regalar una cinta. Mira, aquesta l'he gravat jo amb uns discos que m'ha deixat una amiga i tal. I era fantàstic, encara tinc la cinta. El que no tinc ja és el contacte de l'Imma. No sé, Imma, on t'has amagat, perquè no et trobo ni al Facebook. M'agradaria saber de tu, m'agradaria saber com t'ha anat la vida i si has aconseguit tots aquells somnis que tenies quan molt joveneta m'ajudaves a fer el programa a l'estimada Cadena 13. A la teva cinta encara hi ha cosetes que sento sovint, com aquesta de Phil Collins.

i el saxo, que sempre ens inspira tantes coses agradables, eh? El vell amic Phil Collins i en directe One More Night. Per si estàs escoltant, un petó, Imma. I aquesta és la veu prodigiosa de la meva amiga Laura Simó.

0: i al piano el mestre Francesc Borrull. I en el pensament de tots, és clar, Joan Manuel Serrat. Però, Laura, m'agradaria molt compartir una cançó que hagi resultat realment especial a la teva vida. Quina podria ser?
1: Doncs mira, te'n diré una que encara que no és una cosa allò de oh, és que em vaig enamorar, o és que... És una mica trista la història, però... Jo hi ha una cançó que m'agrada molt, que és del Michel Legrand, i que es diu How do you keep the music playing? Com deixes que la música... Com fas que la música segueixi sonant? Era la cançó preferida d'una cosina meva, d'aquí de Barcelona. Sempre em deia, per què no la cantes? I no hi havia manera de treure-la. I la veritat és que la primera vegada que la vaig cantar al seu funeral, perquè és... Sí, és una història trista, però la meva cosina sempre la recorda, i aquesta cançó sempre... Es van lligades, saps? I és una cançó magnífica. I l'adoro, aquesta cançó.
0: Tot seguit l'escoltem i la compartim, però primer, tu em podries cantar una miqueta així, a capella?
1: Sí, la peça? A veure, sí? A veure.
0: La recordes?
1: Sí, home, i tant.
0: És que a tu se't poden demanar aquestes coses, perquè tu pots.
1: No, espera, que tu s'ho... A veure...

0: un'autentica preziositat. How do you keep the music playing? La veu de Frank i Ulls Blaus, Sinatra, des d'un àlbum publicat el 1984 i produït per Quincy Jones, que es deia L.A. is my lady. Una cançó ben especial per la cantant Laura Simó. Ella ens ha explicat el trist motiu fa uns instants. I jo ara, amb un altre dels meus records de ràdio, m'agradaria explicar-vos una circumstància d'un diumenge al matí del setembre de 1975. Feia poc que havia començat la tardor, però ja s'estava manifestant de manera notòria. Aquell matí de diumenge, com sempre, estava escoltant el mestre Luis Arribas Castro, somiant en poder fer algun dia el que ell estava fent, un dels meus grans referents. I ell estava preguntant, recordant aquell bolero de l'Antonio Machín, de lo que pudo haber sido y no fue, en què treballava la gent que l'estava escoltant i en què li hagués agradat treballar. Jo llavors ja feia temps que col·laborava amb algunes emissores de ràdio, però treballava en una oficina per pagar-me la meva feina a la ràdio. És a dir, que no tan sols no cobràvem a la ràdio, sinó que llavors els que començàvem, la ràdio ens costava diners. Havíem de posar la gravadora, les cintes, les piles, el quilometratge, els bitllets de tren, de metro, d'autobús, en fi, tot, oi? I vaig trucar. I li vaig dir això: miri, jo treballo en una oficina, però no m'interessa el més mínim. Jo això només ho faig perquè algun dia vull, com vostè, fer ràdio en directe. I ell em va dir: passa per aquí i així veuràs com fem el programa. I a més et regalaré un disc per haver participat, per haver trucat. El disc era, llavors acabava de sortir, era d'un grup gairebé desconegut, que només va tenir una certa repercussió amb la cançó que portava aquell disc, petit single que em va regalar Don Pollo, Luis Arribas Castro, del grup Kincaid, 10 sueños por un penique. No perdis la sintonia. Cocodril. When we were children, we played in your backyard.
1: Cocodril Club. El programa Revival de la

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocodrilo? Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Benvingut al club. Et ve de gust compartir una hora amb meravelloses cançons oblidades i convidats molt coneguts, com el company radiofonista Jordi Basté. Sí.
2: Quina podria ser la cançó de la teva vida?
3: Jo te'n diré dues que em porten molt bons records. És cert que les cançons, hi ha cançons que les has d'anar, jo crec que és... Tinc una teoria sobre el tema de la música, que jo crec que les has d'anar guardant i de tant en tant rescatant-les amb el temps. No deixar-les que es gastin. Quan veus que comencen a estar una mica ja en pozo, deixar-les i al cap d'uns anys recuperar-les.
2: És un bon consell, aquest.
3: Sí, sí. A mi, per exemple, perquè em proposa un gran record d'una època més juvenívola i d'algun concert que vaig anar a veure, el Tom Waits. Una cançó que es diu Foreign Affairs, que em sembla una meravella del Tom Waits, que em sembla meravellosa.

0: la veu inconfusible d'en Tom Waits i Foreign Affair, una de les dues especials del company Jordi Basté. Quin és l'altre, Jordi?
1: I una altra cançó que guardo un molt bon record és perquè em recordo una època d'un estiu de la meva vida molt divertit, amb gent de ràdio més també, que ens ho vam passar molt bé. Una cançó molt tranquil·la que es diu All Photographs del Jim Capaldi, que és una meravella també, sí. Musicalment és perfecte, és una balada meravellosa. Vull dir que són dues de les cançons més importants de la meva vida.
2: Molt bon gust.
1: Bueno.
2: Sí, tu especialista en esports, ara sí. Amb un magazín, com li diuen ara això, Ràdio Contenidor?
1: Ràdio
2: la Ràdio Generalista.
1: Sí, Ràdio Generalista, bueno, sí.
2: Diuen, però podries fer un programa musical, eh?
1: Bueno, sempre m'agrada molt la música.
2: Bueno, no t'hi fiquis, que prou competència
1: tenim. No, m'agrada molt la música,
2: Jordi, sí. Ha estat un plaer.
1: Un plaer, meu, Albert, gràcies a tu, sisplau, gràcies.

0: No busquis gaire en el dial, perquè serà difícil que trobis un altre programa on, per exemple, soni Jim Capaldi. I aquesta preciositat original del 1981. Una de les dues especials d'en Jordi Basté, l'altra era Foreign Affairs de Tom Waits. Has connectat amb el Coco. Ara ve una de les meves especials, perquè va ser una de les que vaig presentar per primera vegada a la ràdio. Corria 1971, jo només tenia 13 anys, però algú se'n recorda d'això?
1: Do you hear the tapping on the bars and prison ring true, sounding like a concert?
2: Recordes, Cocodril?

0: Bàrbara, Je t'aime, era l'Ogam. Records de tota una història. Perquè la història... T'has parat a pensar, cocodril, cocodrila, que la història no sembla mai història quan l'estàs vivint? Aquesta és música de cocodrils. Aquella que no té data de caducitat. La que estimula la teva memòria. La que et fa despertar alguns sentits que tenies una miquetona adormits últimament, eh? La que activa els teus sentits i la teva imaginació.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club.
0: Què diu el senyor Llongueras?
2: Demano una cançó que hagi estat especial per tu, que et recordi alguna cosa.
3: És que és una cançó dels anys 60, quan van sortir els Beatles. I hi havia moltes cançons abans, però Beatles va ser la revolució. Beatles va ser la bona música que arribava a tothom, de qualitat. És com si... recordo que l'ambaixador, el marquès de Santa Cruz, ambaixador a Londres, d'Espanya a Londres, ens va rebre amb una gira que vam fer amb el Cebado i tal, i quan ens el secretari ens fa entrar en el despatx, sona la música dels Beatles. Jo vaig quedar parat, perquè era un senyor gran de 70 i pico i tal, que es veia molt gran, cabell blanc, i vaig dir: senyor embajador, ¿usted escucha los Beatles? I em va dir: dice, Llongueras, los Beatles son los Beethoven de, no,

0: Quina clarividència que va tenir aquest home, eh?
1: Sí, sí, sí, efectivament. Sí, clar, perquè realment... Això parlo en el moment en què tothom comprava el disco, se'n venien milions.
0: Sí, però que vull dir que ara s'ensenya els Beatles al col·legi com música clàssica amb els nanos.
1: Sí, exacte. Pues, a mi quan va sortir Imagine, ja vaig dir, aquesta és la meva música, perquè és el meu esperit. Imaginar que el món és diferent, imaginar que el món és millor. I amb tanta poesia com diu John Lennon, pues és una música que a mi m'entendreix i em fa sentir emoció.
0: Moltes gràcies, Lluís, molta sort.
1: Ha sigut un plaer, visca el club del cocodrilo.
0: Gràcies, maco.

Podràs pensar que sóc un somiador, però saps una cosa? No sóc l'únic. El temps és l'únic bé en què l'avarícia és honorable. Massa vell pel rock and roll, massa jove per morir.

0: Rocket Man.
1: Rocket Man, burning out his fuse up here alone.
0: Corria 1972.
1: And I think it's gonna be a long, long time.
0: Sí, long, long time. Fa tant i tant de temps de quasi tot, oi?
1: And I think it's gonna be a long, long time.
0: És la cançó especial per Boris Izaguirre, però podia haver estat una de les meves. M'agradava tant, però tant. M'agradava tant que encara m'agrada. Rocketman. Em transporta. Sí, em fa viatjar. Ai, la revisió dels records i el fetichisme simbòlic de les cançons. I també dels objectes. Un objecte tan entranyable com un disc de vinil petit, que ara mateix girarà novament a 45 revolucions per minut.

0: Rosalie.
1: Aquesta encara em fa pupa.
2: Sí.
1: Encara em toca la moral. Des de l'estiu del 73. Rosalie. I un oblidat cantant nord-americà anomenat Sam Neill.

El mític Inagada de vida de la papallona de ferro Iron Butterfly, en la seva versió resumida, que es va fer perquè fos una mica més fàcil programar-la per la ràdio, perquè, esclar, es van atrevir a finals dels anys 60 a publicar un tema que durava tota una cara d'un long play, d'un vinil, un meravellós vinil d'aquells que giraven a 33 revolucions per minut, és a dir, que la peça durava més d'un quart d'hora. Això sí, anava perfecte quan ningú volia fer de discjòquei en aquelles festes particulars. És que els més joves, que ens consta que són cada vegada més els que segueixen aquest programa per fer una micatona de cultureta musical, haurien de tenir en compte que llavors es necessitava una persona humana que posés música en directe i les durades de les cançons eren limitades, s'havia de canviar el disc. Sí, ja existien les cintes magnetofòniques domèstiques de casset. No sonaven tan bé i a més, pregravar una sessió era una cosa que només se'ns havia acudit com una emergència, quan algun dia faltaven discos o faltava el disc jockey. Sí, a les ràdios i a les discoteques disposaven de cintes magnetofòniques grans, les de Reebok, les professionals, que a velocitat lenta podien donar una autonomia màxima de 2 hores. Clar, tot això sembla ciència-ficció o sembla, senzillament, una història de la prehistòria. Potser no fa pas tant perquè la teva memòria ho recordes perfectament, com si hagués passat la setmana passada. Ja, però és que si et poses a fer números, el que jo et deia, fa tant de temps de quasi tot. La teva memòria emocional pot fer tornar sentiments que ja havies experimentat. Cocodrils i cocodriles, disfrutin i vegin moltes coses. Que el futur avança 60 minuts per hora.

Silence is Golden. El silenci és or. Però el silenci és l'antiràdio i la ràdio per nosaltres és el més apassionant dels mitjans de comunicació. Cançons vinculades a situacions personals viscudes només per tu i per tant irreversibles.

impresionant. Espectacular. Seductor. La història d'un home afortunat, Lucky Man, feta per tres homes grans. Emerson, Lake and Palmer. Ai, pot semblar que alguns sentiments estiguin més enllà de tot record, però de cop i volta, tot passejant per el dial com per casualitat ensopegues una emissora de ràdio, un programa, i sona una música, una cançó, i tens una suggestió, un pensament, una foto com una diapo, eh? I ràpidament aquells sentiments tornen a tu i els sents vigorosos.

0: una de les primeres gravacions del nostre admirat Franco Battiato. Escalo Agrado, del 82. Aquesta horeta del cocodril amb meravelloses cançons oblidades i convidats molt coneguts té el luxe de presentar-vos també a Montserrat Caballé.
1: M'agradaria saber, de totes les cançons que ha interpretat o de totes les que ha escoltat a la seva vida, que deuen ser moltíssimes, si hi ha alguna cançó que es pugui considerar especial per algun motiu especial. Una cançó que puguem dir que és la cançó de la seva vida.
2: Bueno, la cançó de la meva vida és molt diferent, però una cançó que recordo molt especial és That's Entertainment, que vaig cantar amb en Frank Sinatra fa molts anys a Nova York.
1: Ens pot entrar una mica en detall, si us plau, d'aquella ocasió?
2: Era un benèfic per al Hospital del Càncer i vam fer en el Radio City Hall i va ser molt estupendo cantar amb ell.
0: Home, doncs ja m'ho imagino. Montserrat Caballé, Frank Sinatra. El 1974 es va fer una pel·li amb aquest títol, pensada només per televisió, en motiu dels 50 anys de la Metro Goldwyn Mayer, on es recollien els millors fragments de les pel·lis musicals de la marca del Lleó. Quan un executiu la va veure acabada, va quedar tan entusiasmat amb el producte que va decidir que no seria només per televisió, sinó que s'exhibiria en cinemes. I va tenir tant d'èxit que es va fer una segona i també una tercera part. Per exemple, escoltem Frank Sinatra amb Gene Kelly amb New York, New York del 1949.

Disco. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas House, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas House, no? I anem a començar amb una cançó que té un, algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Jordi Casas Caos.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki. Jordi Casas Caos.

senyor Jordi Casas, Caos i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amorf, així, o fent un jingle. Jordi Casas, Caos.

bé, d'aquesta manera està fet aquest programa, posant una cançó darrere l'altra que jo he escollit personalment perquè quedin ben mesclades. Cada que a vegades no hi quedin, oi? Molt bé, això és Jordi Casashaus per arreu de Catalunya, Andorra, les illes. També ens podeu escoltar a través del podcast d'Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Detroit, Show You Sexy, aquesta bonica cançó.

0: acaso tú casas. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra.

van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fall Mass Group.

per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens han passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays San Francisco.

Jordi Casas! Quin putrum, putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya!

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Listen to me. I want to know what turns you on.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons. Música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs. Vinga, va. Som-hi. Comencem avui amb els clàssics Earth, Wind & Fire i aquesta clàssica de la seva discografia, el Boogie Wonderland. És la que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargalló. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local.

Així hem començat a deslligar avui el nostre sac amb aquesta clàssica dels clàssics Earth, Wind and Fire. Era el Boogie Wonderland, i del Boogie Wonderland doncs ens anem al so de Simply Red. It's Only Love és una d'aquelles que ens va deixar a la dècada dels 80 i que avui ens ve de gust recuperar.

0: It's Only Love és un d'aquells grans treballs que ens va deixar a Simply Red i que avui ens ha vingut molt de gust en recuperar-lo aquí al Sac de Sons.
1: Sac de Sons. La música al teu estil.
0: També ens ve molt de gust recuperar aquest Change de Cheer for Fears. Continuem plegats a la dècada dels 80 i pràcticament ja 90.

Els Tears for Fears, que també, entre altres coses, ens van deixar aquest Change, aquell Woman in Chains i el One to Rule the World, però avui ens ha agradat doncs recuperar aquest Change, igual que ens ha vingut molt de gust recuperar el Don't You de Simple Minds.

0: I tant que sí, que aquesta l'has brincada, l'has cantada més d'una vegada. I si no és així, doncs mira, avui has tingut l'oportunitat.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs vinga, va, que anem ja ara sí directes al nostre remei. Fins ara ha sigut així una mica de placebo, però ara sí, música també de la nostra Billy Joel, My Life.

Aquest My Life, que té un bon grapat d'anys, però que sona molt bé i se'ns posa molt bé. La coneixes molt bé. Aquesta era d'en Billy Joel. Més cap aquí, eh? Ara ens anem cap a l'any 1989, àlbum de Tunnel of Love. Segurament ja saps de què és. El Boss. I el Boss aquí ens va recollir grans temes, entre ells aquest Billy in Disguise.

0: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo. Escolta el sac de sons, la música al nostre estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, fa un moment estàvem a l'any 1989 amb el Bruce Springsteen i aquell àlbum, el The Tunnel of Love, doncs ara avancem uns quants anys més, no gaires més, ens anem cap a ben bé als principis dels 2000. El Bon Jovi ens deixava també molt bones vibracions i ens ajudava i encara ens ajuda a desmelenar-nos. Say Isn't So.

Doncs ha acabat dient-ho ell ja també. Al final, Say It So és el so, és la, aquest tamarro que s'incluïa a l'àlbum Crash de principis dels 2000 d'en Bon Jovi. Nosaltres aquí al Sac de Sons no deixem encara el guitarrero i ens hi anem, però, amb so de proximitat. Any 1994, retornaven després d'una petita pausa amb Pep Sala i el Carles, i tornaven amb aquell Junts de nou per primer cop, i aquí s'incluïa aquest gran El Futur és a les teves mans, noi.

0: Una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
0: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons.
1: No deixis que t'enganyi. Sex and drugs and rock and roll.
3: Seguim aquí al sac, cuinant la nostra recepta musical. Hem tingut ja una mica de tot. I li falta, doncs, potser el so de les Bangles. Aquestes noies, encapçalada per la Susanna Hobbs, que va néixer, doncs, una mica així, diríem, de forma curiosa. La Susanna buscava noies per muntar un grup i tot el que anava trobant, doncs, no li esqueia massa. Al final va posar un anunci dient que es buscaven noies maques, no ben bé així textualment, però realment era així. Buscava noies amb un perfil físic determinat, maques, podíem dir d'una altra manera, però així, perquè vull fer un grup i, vaja, em va trobar dues i el que va començar sent una anècdota es va cobrir de grans èxits, entre altres, aquest In Your Room.

Intensitat musical, la de les Bangles. Aquest era el In Your Room, però no deixem enrere la intensitat musical perquè li obrim la porta a Belinda Carlisle, algo que se'n deia We Want the Same Thing. Hey!

0: We Want the Same Thing. Això sonava a dècada dels 90, la protagonista musical, la Belinda Carlisle.
1: Desperta el teu instint musical. Sac de Sons, la màgia de la música.
0: Doncs no deixem la intensitat musical ni descabellar-nos, perquè ara ens descabellarem amb la Creedence Clearwater Revival. Hey, tonight!

rock and roll d'aquell dels 70, la Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. I ens tornem a bellugar de dècades, anem cap a principis dels 80 amb els Men at Work, Who Can It Be Now?

0: una bona quantitat de pop,
1: una cullerada de rock,
0: un polsim de disco.
1: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
2: Ho saps molt bé, que aquí al Sac de Sons no t'enganyem ni molt menys. Ara, arribat ja al final, ens toca plegar veles, tocar el dos, tancar la paradeta, digueu-li com vulgueu. Marxem amb el so de la Sheryl Crow. If It Makes You Happy és la que serveix per dir-te adéu-siau, a reveure fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Xavier Gargallo. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Sigueu bons, sigueu feliços.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, assenyades amigues i assenyats amics, exploradores i exploradors del planeta musical que, un cop més, embarqueu a la nostra nau sonora per descobrir els paisatges més formosos del territori, de les tradicions i de tot allò que se n'inspira. Salutacions abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rera guarda i d'un servidor davant del micròfon, exploradors del planeta musical que us conduirem durant les dues pròximes hores per aquests paisatges formosos. Arrencarem des de contrades occitanes amb el nou àlbum d'un singular i platòric duet femení de folk contemporani. Tot seguit anirem a terres càntabres per gaudir amb el nou disc del grup d'un virtuós flautista, saxofonista i compositor. A la nostra secció eclèctica, quatre novetats discogràfiques més ben variades per fer honor al nom de l'espai. Des de Canadà, la nova obra d'una formació nord-americana de pura música jiddisch. Des de Nova York, les noves cançons d'una aclamada artista argentina. Des de Finlàndia, l'últim àlbum d'una jove talentosa que flirteja amb el pop. I des d'Austràlia, el tercer treball d'una jove artista d'arrels iranianes. Per concloure el programa, ens acostarem a França amb el nou disc d'una banda que remena els sons tradicionals de Turquia. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia anomenada Flame Folklore, tercer llarga durada del duet femení occità Cocanya. Músiques agosarades que donen una volta de rosca en clau contemporània als tradicionals cants polifònics de la seva terra, amb l'única inclusió instrumental de les percussions que tant Caroline Dufaux com Lila Freix dominen amb mestria. Cal dir que el nou disc de Cocanya ha comptat amb la intervenció de dos productors i cinc enginyers de mescles, i entre ells l'omnipresent productor català Raül Refri.

Flame Folklore, vet aquí el nou llarga durada de les occitanes Cucanya, àlbum super del qual acabem d'escoltar quatre perles sense pausa. Remena Nuec, Adiciats, Palasonaire, Clam i La Majorana. El duet canta en occità, la llengua que l'estat francès ha volgut esborrar durant molt de temps i s'inspira en l'activisme de grups etiquetats com a ecoterroristes pel govern francès. Carolina Dufaux i Lila Freix

van compondre i escriure part de les cançons, el punt de partida de les quals va ser un fragment, un testimoni, un arxiu i una cadència del repertori tradicional de la seva terra. Des de la formació de Cucanya a Tolosa l'any 2014, el grup ha estat remodelant la música tradicional de Gascunya, el Llenguadoc i els Pirineus, oferint les seves emocionants harmonies polifòniques en la llengua occitana, que abans predominava al sud de França, i que Lila i Carolina breguen per conservar en la seva essència atàvica a través del seu exercici musical contemporani. Com dèiem abans, amb l'aportació del català Raül Refri en la producció, Flame Folklore de Cucanya esdevé un autèntic manifest que evoca el foc i les flames de la revolució i restaura la connexió històrica del folklore amb la lluita política i l'autodeterminació. Us deixem amb altres tres delícies del nou disc de les Occitanes: Flame Folklore, Lo Més de Mai i Jana d'Aimet.

Seguim el nostre camí musical d'avui per contrades del nord de la península Ibèrica, més concretament per terres de Cantàbria. Bressol d'un encara jove però ja bregadíssim músic, Juan Saiz, flautista i saxofonista que el passat mes d'abril editava Tanyedor, un treball discogràfic en el qual els sons folclòrics i els contemporanis van de la mà en una convergència entre passat i present, creada i interpretada amb molta mestria i equilibri. El cas és que Juan Saiz ha treballat quasi sempre en l'univers del jazz, amb participació en alguns dels seus projectes anteriors en diversos festivals jazzístics internacionals de gran reconeixement. En Tanyedor, però, Saiz reconnecta amb la música dels seus ancestres, la que escoltava de petit, i la presenta en formats innovadors que han d'ajudar a donar una dimensió al seu repertori que el faci assequible i engrescador per a nous públics que potser no solen congregar del tot amb els sons populars. Anem amb un primer lliurament de tres peces fantàstiques de Tanyedor que sonaran sense interrupcions: Trepele Tre, A lo Ligero i Los Zapatos Rotos i Los Puerros de Voto.

Tanyedor, així s'anomena el nou i brillant àlbum del músic càntabre Juan Saiz, saxofonista i flautista que amb aquesta obra se surt del territori quasi estrictament jazzístic en el que havia habitat fins ara i fa una incursió, que esperem que no sigui aïllada, en l'espai de la fusió dels sons contemporanis i els tradicionals, en el seu cas els del folklore de la seva terra cantàbrica. Juan Saiz no ha estat sol en aquest projecte. Hi trobem en l'enregistrament de Tanyedor a Cristina Ceballos i Esther Terán amb veus, Solchu i Vanessa Fernández amb veus i panderetes, Jaime Velasco amb guitarra, Nacho Miralles amb bateria i percussions, Mario Capo di Casa i Sergio Di Finicio amb baix, Antonio Romero amb baix i contrabaix i el mateix Juan Saiz amb saxofon, flautes, gaites, teclats, producció i arranjaments. Les bones companyies han de donar per força bons resultats i això és el que ha succeït amb Tanyedor, obra sensacional de fusió que dona una volta de rosca als sons tradicionals de Cantàbria per convertir-los en quelcom de ben actual, sense oblidar en cap cas les arrels. Ens acomiadarem per avui del Tanyedor de Juan Saiz amb altres tres peces ben guapes sense pausa, Un soldado, A la luna i Si subes a Puente Mansa.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Entrem de ple en territori eclèctic amb la nostra secció més diversa. Avui amb quatre novetats discogràfiques més per descobrir i amb canvis radicals de registre i procedència entre unes i altres. Anirem primer a contrades nord-americanes per tastar el nou treball d'una formació que ha estat nominada als Premis Grammy. The Silent Set Songs of World War II, un nou capítol en la carrera musical del projecte Jiddy's Glory, formació amb gran reconeixement internacional que, de nou, com ja indica el títol de l'àlbum, ens trasllada als guetos i als camps de concentració i extermini de l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial i recupera partitures de les composicions que el poble jueu centreeuropeu interpretava i cantava durant aquells anys terribles per a ells i, per descomptat, per a la resta de la humanitat. Aquest disc de cançons silenciades es pot considerar la continuació del que ja contenia cançons perdudes de la mateixa època i que es van mostrar de més enllà l'any 2018. Amb aquestes obres discogràfiques, Jiddy's Glory, formació de descendents de jueus russos, fan un exercici de memòria històrica per, a través de la música, lluitar contra desmemoriats i negacionistes de l'Holocaust. Us deixem uns minuts amb quatre peces ben emotives de The Silenced Songs of World War II, dels nord-americans Jiddy's Glory, Homo Dit Que Cam, I Am A Typhus Loose, A Girl From Kiev i Yom Kippur Without Fascist.

0: الخنزيسه الخايب.
1: Anem ara amb un altre artista resident en terres nord-americanes i que també ha estat nominada als Grammy. L'aplaudida cantant argentina Sofia Rey, resident des de fa temps a la megalòpolis de Nova York, acaba d'editar Antònima, el seu nou àlbum, una obra en la qual es manté la línia dels sons llatins contemporanis, composicions que veuen de fonts diverses i entre aquestes, òbviament, els sons folclòrics. En aquesta nova edició discogràfica, Sofia Rey ha volgut comptar amb un bon grapat d'altres artistes llatinoamericanes que, a més, tenen un inequívoc component de compromís comunitari i educatiu i són defensores culturals que encarnen una identitat femenina panamericana amb visió de futur. A Antònima, doncs, hi trobem representació de Guatemala, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Mèxic, Colòmbia i Argentina, amb les cèlebres Gaby Moreno, Daimé Arocena, Mireia Ramos, Xenia Rubinos, Lasáñez, Mariana Baray, Charo Bogarín i Joana Luna. Poca broma amb les brillants aportacions de totes aquestes artistes de primera línia en el planeta dels sons llatinoamericans, dirigides en el disc Antònima per la gran Sofia Rey. N'escoltarem tres peces estupendes sense pausa: Antònima, 34 soles negros i 7 lirios.

Regressem al continent europeu, tot creuant d'oest a est l'oceà Atlàntic i endinsant-nos cap al nord a través del mar Bàltic per situar-nos a Finlàndia. Des d'allà ens ha arribat fa unes setmanes el disc Loitsui Ja Taikoi, segon en solitari de la jove cantant Vilma Ja, artista procedent de la regió de Carèlia, a la que descobríem l'any 2023 gràcies al seu debut discogràfic. Després de 3 anys en els quals Vilma Ja s'ha anat bregant per un munt d'escenaris, la compositora i cantant finesa ha tornat a l'estudi d'enregistrament per donar vida a aquest Loitsui Ja Taikoi, que avui tenim entre mans. Un àlbum en el qual continua la línia de fusió etnopop que tan bon resultat li va donar amb Costo, la que va ser la seva òpera prima en solitari. Vilma Ja ocupa una esfera completament pròpia on combina a la perfecció tradicions carelianes centenàries, incloent-hi tècniques vocals rares com les crides de ramat i el joic, amb una producció de pop electrònic d'avantguarda on destaca la seva capacitat única per portar les tradicions vocals antigues a l'escena moderna. Us deixem una estona amb 3 peces fenomenals de Loitsu i Ja Taikoi, segon disc de Vilma Ja, Kiputito, Kipeesti Kirotu i Pikarainen.

Anem amb la quarta i última presentació discogràfica de la nostra secció eclèctica d'avui. Ens traslladem cap a les Antípodes, concretament a la ciutat australiana de Melbourne, on resideix Gelare Pur, artista innovadora d'arrels iranianes que, junt amb el percussionista australià Brian O'Dwyer, conforma el projecte Zoh, que aquest mes de maig han editat el disc My The Devil's Hair Be Deaf, una obra singular d'aromes avantguardistes que és ja la tercera del duet. En aquest disc trobem tan sols quatre composicions, això sí, ben llargues totes elles i impregnades d'un esperit que intenta connectar la tradició musical persa amb sonoritats contemporànies força experimentals. El títol, My The Devil's Hair Be Deaf, Mai l'oïda del diable sigui sorda en català, prové d'una dita persa, una frase pronunciada per allunyar l'enveja i el mal destí quan es diu en veu alta alguna cosa bonica o esperançadora. És alhora una benedicció i un avís, un recordatori que fins i tot l'alegria comporta riscos. A les mans de Zoh, aquest proverbi es converteix en un so aflictiu, un acte de resistència a través de la tendresa, una negativa a deixar que la por silenciï la creació. Us deixem uns minuts amb una esplèndida peça del tercer àlbum del duet australià, What Do They Hear?

0: Mare Nostrum, l'espai de més enllà dedicat a les músiques mediterrànies.
1: Per tancar la nostra edició de Més enllà número 923, ens dirigirem a França. Exactament al mateix lloc on hem començat el nostre viatge d'avui, la ciutat de Toulouse. Però en aquesta ocasió amb una proposta de sons mediterranis contemporanis inspirats en la música tradicional de Turquia. Cara de Nif Dreaming és el títol del treball que tenim ara mateix entre les mans, una obra del quintet Johnny McCam, que s'estrenen en el món discogràfic amb 10 peces, de les quals 9 són composicions originals de la banda, en un espai que, com dèiem, viu amb un peu en el folklore anatòlic i l'altre en el dels sons contemporanis, on, un cop més, la psicodèlia d'aromes electrònics és un dels ingredients més destacats. Cara de Nif Dreaming, dels francesos Johnny McCam, s'inspira en la riquesa dels ritmes asimètrics, els macams i les formes populars com el halai, el ziftetelli, el baladí i la kulkuna, alhora que els projecten una potent producció que barreja màquines, textures industrials, energia rock i polsos techno. El diàleg constant entre instruments tradicionals com la darbuka, els cills, el canun, el quements o el clarinet i dispositius electrònics configura una identitat sonora distintiva, decididament orientada a l'experiència en directe. Us deixem amb algunes peces formidables de Johnny McCam, Jan Ardoner, De La Lim, Hersey Yolunda i, si queda temps, Herges. Ens trobareu a Facebook a l'adreça electrònica de mésenllà@yahoo.es o en el nostre blog musicademésenllà.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

0: Tots els dimecres, a 2:15 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit, pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a les 9:30 del matí, a Ràdio Cunit.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
5: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
6: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La bona
7: a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
4: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
8: ¿T'has preguntat com l'experiència de ser immigrant pot transformar vides i comunitats? A Veus de Dones, cada setmana explorem les històries de dones que, malgrat les dificultats, troben força i propòsit en el seu viatge. A través d'entrevistes profundes i personals, descobrirem com superen desafiaments, mantenen vives les tradicions i aporten un valor immens a la nostra comunitat. No et perdis Veus de Dones, al Sunset de la FM, on cada episodi ofereix una finestra a vides inspiradores i et convida a reflexionar sobre la resiliència humana i la integració cultural. Cantamos. Sintonitzen i forma part d'aquesta celebració. Que somos libres.
9: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
0: Un espai quinzenal que escoltaràs els dimarts a 9:15 del matí. A Ràdio Cunit.
9: Baix Penedès al dia. Un espai del Consell Comarcal de Baix Penedès per conèixer aquesta administració i els serveis que ofereix a la ciutadania.
10: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
11: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
10: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
2: Ràdio Cunit.
3: Al 107.0.
4: Tots els dimecres, a 9:45 del matí, pregunta a l'alcalde. A Ràdio Cunit. Pregunta allò que vulguis al nostre alcalde de Cunit. Participa en directe al 977-67-49-18, 977-67-49-18. Envia la teva pregunta al Facebook i Instagram a Ràdio Cunit en majúscules. O a la nostra web, www.radiocunit.cat. A Ràdio Cunit, pregunta a l'alcalde. Tu preguntes, ell respon. No et quedis amb dubtes, dona la teva opinió. Recorda, tots els dimecres, a 9:30 del matí, a Ràdio Cunit. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Pregunta a l'alcalde, com sempre, com cada dimecres a aquesta hora i també en reposició, el qual podeu escoltar també via podcast a través de les www.radiocunit.cat, l'espai al qual obrim línies obertes a tota la nostra audiència perquè li puguin formular qualsevol pregunta, consulta al nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes, el que ja tenim aquí en els nostres estudis. Però abans volem recordar les vies de comunicació directes, a les que són aquestes i estan ben obertes.
5: Línies obertes, Ràdio Cunit. 977-67-49-18, 977-67-49-18.
4: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobareu un fantàstic formulari per omplenar i cobrar-nos també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant murxat o missatge privat. Dit això, doncs donem la benvinguda al nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes. Què tal estem? Molt bon dia.
6: Bon dia, Jaume, molt bé.
4: Què tal, anat bé la setmana?
6: Bé, bé, estem una miqueta liadillos, però bé, bé, anem fent.
4: Sí? Doncs si et sembla, doncs entrem en matèria, anem per feina, perquè tenim bastantes trucades pendents per donar pas aquí a través dels micròfons de Ràdio Cunit, i comencem per la primera. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Josep Peris. Què tal estem? Molt bon dia.
7: Bon dia, hola, bon dia.
4: Recuperem la trucada perquè ens havíem quedat pendents també a l'anterior programa. Recordem, des de quina zona ens truca?
7: Des d'aquí, de la Masia Cal Pla.
4: Perfecte, doncs endavant, ja li pot formular la pregunta a l'ostre alcalde.
7: Hola, senyor Jaume Cassanyes.
6: Bon dia.
7: Miri, que sóc el noi que estic aquí, vivint aquí a la Masia.
6: Sí.
7: I el que li vaig comentar jo de l'altra vegada, que van tirar escombraries i estan caient arbres. Aquí, això, cada vegada, sembla que estan tirant més coses, perquè a mi on estava... cada vegada està més ple de porqueria. Aviam si es podria fer alguna cosa al tràstic, es pot fer alguna cosa. I una altra cosa, el dels arbres que estan caient, l'altre dia quasi un home se m'obre el cap amb un dels arbres que està al mig del camí. Aviam si podrien també de mirar, aviam si es podria fer alguna
6: cosa. A on deixen les brosses que dius que comentes?
7: Però mira, a mi les brosses me l'estan deixant a darrere de la casa de la Masia, a la part de darrere, on hi ha la... la d'allò està la torre de corrent gran.
6: Sí.
7: Pues per allà darrere m'ho estan baixant.
6: Jolines. Bueno, ja mirarem d'investigar a veure per quina zona entren, i com fem amb altres indrets mirarem de limitar l'accés, perquè ho hem solucionat en alguns punts, però en un altre punt també estem estudiant a veure com ho acabem de tancar, i mirarem de tancar. Del tema dels arbres, això s'hauria de parlar amb la propietat, perquè això no és propietat de l'Ajuntament, i s'hauria de veure de la propietat quines actuacions pogués fer al respecte, ja també li comunicarem, d'acord?
7: Sí, perquè jo t'ho dic, perquè va vindre un altre dia un ciclista i una senyora gran i s'ha casat sobre el cap aquí amb un dels arbres. Em van dir, ei, què passa amb aquest arbre que està al mig del camí? Dic, jo, senyora, digui, ciclistes, què vols que ho digui? Jo no sé res, això és caigut i no ho puc fer. Jo ho dic perquè si algun dia pren mal algú, aviam, m'entén?
6: Vale, vale, sí, però el tema és que hi ha una propietat dels camins, que això és el que passa, que a vegades els propietaris després acaben tancant l'accés i la gent que camina pues, no podrà passar per allà, però nosaltres traslladarem perquè hi ha una responsabilitat i en aquest sentit doncs, que ho tinguin present. Sí. D'acord?
7: D'acord, jo era per això, no? Perquè m'ha passat això, no? Era per comentar-ho, aviam si es pot fer alguna cosa i allò de les borses, aviam. Entra per aquí, per la carretera, per on hi ha la part de la carretera.
6: On hi ha la glorieta, no? Per allà la glorieta, que hi ha una entrada
7: sí,
6: o
7: abans d'arribar
6: no?
7: a la rodona, vale. Abans d'arribar a la rodona, em sembla que entren per
6: sí,
7: allà.
6: Sí, sí. Vale, doncs ja ho mirarem. I gràcies per avisar, eh?
4: Perfecte, doncs.
7: Vale, gràcies, senyor Jaume Casanya.
4: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
7: Bon dia.
4: Tenim més trucades, a l'altre costat del fil telefònic tenim a Xavi Cendra, que te l'estem, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jaume, què tal, com estem?
4: Des de quines zones truques?
2: Jo estic, mira, estic a la platja, aquí a Cunit, que he sortit a caminar.
4: Perfecte, doncs endavant, quan vulguis ja li pots formular la pregunta al nostre alcalde.
2: Va, bon dia, Jaume.
6: Bon dia.
2: Una pregunta, ara que jo segueixo que estàs molt a sobre del tema dels trens i autobusos.
6: Sí.
2: La pregunta que volia fer jo... Saps si des de la Generalitat o des de les empreses tenen previst a llarg termini ficar un autobús nocturn com hi havia fa uns anys, abans del Covid hi havia un autobús nocturn, que el van treure i ja no s'ha sabut res més. No sé si s'ha tornat a parlar d'aquest tema, del bus nocturn.
6: Sí, mira, el bus nocturn el vam aconseguir, em sembla que era el 2016 o una cosa així. Sí. Era un bus nocturn que vam fer sobretot a l'estiu, i que feia Vendrell i Vilanova, i que després a Vilanova podies agafar els nocturns que van cap a Barcelona. El que passa que era una línia que era deficitària i la Generalitat no va voler subvencionar aquella línia, i llavors l'empresa concessionària, com que perdia diners, doncs la va eliminar. Nosaltres ara el que estem reclamant és que la

0: això, és mirar de tenir algun tren més abans de mitjanit, perquè l'últim que va a Barcelona és a les 10 de la nit i estem intentant tenir un que pugui sortir a les 11 o a les 12, com hi ha la tornada. I després el tema de l'autobús nocturn, mirar a veure si podem tenir algun autobús nocturn directe o si no, que almenys tinguem aquest enllaç amb Vilanova i que des de Vilanova després puguem anar a Barcelona i a l'inrevés, que de Barcelona puguis venir fins a Vilanova i que després de Vilanova puguis agafar un bus i venir cap a Cunit al vespre. Perquè jo sé que potser no hi havia molts usuaris, però era un bus que anava molt bé a molta gent. I jo algun cop l'havia agafat, el bus nocturn, que hi ha un bus nocturn que et deixava abans, ara ja no sé, que abans et deixava Cubelles, l'últim bus nocturn de Barcelona et deixava Cubelles i tenies el conductor que el conductor vivia a Cunit i feia el tomb a la Glorieta de la Tèrmica i a vegades t'allargava fins a Cunit si tenies algun usuari de Cunit, perquè me recordo que era un bon home aquell conductor. Però si no hi havia la línia que moria a Cubelles i molta gent, bueno, jo algun cop vaig haver després de venir caminant de Cubelles fins aquí perquè no hi havia servei, però és a vegades el que passa, no? Que estem aquí al límit entre Barcelona i Tarragona i com que són de Tarragona ens penalitza. I això també és una vegada, això a vegades jo quan demano també el canvi de províncies per guanyar amb aquests serveis perquè ens tinguin en consideració i que al final qui surti guanyant són els serveis públics dels ciutadans de Cunit.
1: Sí, més que res perquè en el programa que fem d'esports, molta gent m'ha preguntat, perquè hi ha molta gent de Cunit que va, sobretot quan van a veure els partits del Barça, que ara no hi ha aparcament i no hi ha res, perquè tot està en obres, pregunten, ostres, és que no tenim possibilitat ni de... s'ha d'anar encara, però si el partit és a les 9 de la nit, no podem tornar, perquè clar, el partit acaba a les 11 de la nit, diu, no podem tornar, no hi ha manera, llavors diuen, ostres, pregunta-li'm si són problemes, si em van dir, pues, pregunta-li'm si haurà un bus nocturn o alguna cosa així nocturna, perquè de cada temporada que ve, dic, bueno, ja preguntaré.
0: Sí, sí, sí, estem lluitant per aconseguir-ho, però no hi ha manera encara, tu. Ja ens van ficar 4 autobusos, vam lluitar, ens han ficat 12 i ara estem mirant a veure si n'aconseguim algun més i també estem mirant a veure si podem tenir aquest nocturn que dius tu.
1: Va, moltes gràcies.
0: Vale?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per trucar. Vinga, una abraçada.
2: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia. Tenim més trucades. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Paqui Montalbán. Paqui, ¿qué tal estamos? Buenos días.
3: Buenos días.
2: ¿Des de qui és on ens truques?
3: D'aquí de Cunit, de la zona de... A veure, com es diu aquesta zona? On està el restaurant de Can Martí?
2: Molt bé, perfecte. Doncs quan vulguis ja li pots formular la pregunta al nostre alcalde.
3: Bueno, pues yo le volía preguntar al Jaume, ¿por qué tienen tanto interés en hacer la piscina de olas en una ciudad donde tenemos unas playas preciosas y buenísimas? ¿Por qué hay tanto interés? ¿Por alguna cosa en concreto? ¿Dan comisiones para el ayuntamiento y tal o qué? Porque yo no le veo la gracia de hacer aquí cortar tantísimo pino para hacer una piscina de olas. No encontramos, no solo yo, medio pueblo, no encuentra la cuestión. A ver si me puede contestar, a ver por qué razón tienen tanto interés.
0: Bueno, vagi per endavant, que si vostè creu que jo rebo alguna comissió per fer això, la convido a anar al jutjat a posar una denúncia i demostrar el que està dient. No m'agrada que vostè llenci aquí algunes reflexions respecte a la meva honestedat com a servidor públic. Això per començar.
3: Jo he dit a l'Ajuntament, Jaume.
0: Sí, això...
3: No, perdó, bueno, jo he dit a l'Ajuntament.
0: Bueno, jo sóc el president alcalde de l'Ajuntament i en aquest sentit jo li torno a repetir, si vostè creu que jo rebré alguna comissió per fer això, la prego d'anar al jutjat i posar una denúncia i demostrar-ho. No li permeto que posi en dubte la meva honorabilitat com a servidor públic. Això per començar. La segona,
3: molt bé.
0: Jo no tinc cap interès. És una activitat privada, en un terreny privat, i tenen tot el dret a poder tirar endavant una iniciativa privada en uns terrenys privats, sempre que compleixin la legislació. I l'Ajuntament el que ha de fer és garantir que es compleix la legislació, que es compleix la llei. I ells, els promotors privats, és com si vostè em diu que compra un terreny i vol fer una casa.

0: És a dir, jo que no la faci, vostè té tot el dret...
1: El terreny és privat.
0: El terreny és privat i la iniciativa és privada. L'Ajuntament no té cap interès. L'Ajuntament el que fa és tractar tothom per igual. Tractar tothom per igual. I això que li han dit que tallaran pins, jo el que convido és a informar-se del projecte. Però torno a repetir, l'Ajuntament d'interès no en té cap. És un terreny privat, és una iniciativa privada i tiren ells cap endavant. La segona cosa que li he dit, que és el primer que li he dit, que no posi en dubte la meva honestabilitat. I la tercera, la tercera cosa que li dic, d'aquí un any hi ha eleccions. Jo poso el meu càrrec a disposició.
1: No, ho dic perquè
0: em diuen que sí, em donaran alguna, comissió. Dic, escolti, perdoni, eh?
1: Dic que l'Ajuntament en general, vull dir, jo vinc d'una ciutat on l'alcalde deia que no, que l'Ajuntament no tenia cap interès en un projecte que havia fet, bueno, que es va fer, es va fer, que no tenia cap interès i al final es va demostrar que l'Ajuntament, no dic a l'alcalde, dic que l'Ajuntament va rebre molts diners per fer una altra cosa, per exemple, va posar les faroles noves, del passeig...
0: Jo repeteixo, l'Ajuntament d'interès no en té cap, igual que en tots els interessos privats que hi ha en el municipi, no en té cap. L'Ajuntament el que ha de garantir és que es compleix la llei. Jo sempre ho he dit, si la gent que vol fer alguna cosa en un lloc, en aquest cas el de Cap Pla, i no compleix el que marca la Generalitat, el que marca la llei d'urbanisme, no ho faran. No ho faran.
1: Bueno,
0: això tingui la seguretat de que no es farà res ni legal ni res que no es pugui fer. Això no ho penso permetre. Ara,
1: això és el que li volia dir.
0: Ara, jo vull que quedi ben clar una cosa, que no és l'Ajuntament que tira endavant aquest projecte, és una empresa privada en un terreny privat. És com vostè es compra un terreny, em diu que vol fer una casa i jo li dic que no. Jo no li puc dir que no.
1: Li podré dir
0: que potser no m'agrada la seva casa, però no li puc dir que no la pot fer.
1: Li has de dir que no sabia que el terreny era privat.
0: Tot és privat. Ara fa una estona ha trucat una persona que em deia que aquí hi ha arbres per un camí precisament de Cal Pla. Els propietaris, si algú fa mal en aquell camí, els responsables són els propietaris privats. I què faran els propietaris privats? Que això ens va passar en una altra zona. Ho tancaran perquè no pugui passar la gent. I diran que és l'Ajuntament. No, si és que això és privat. Això és privat.
1: Bueno, espero sobretot i m'agradaria molt que l'Ajuntament tingués 50 ulls per mirar si...
0: Jo us ho puc garantir. Que això no passarà. Igual que em van dir, no, és que faran 200.000... Allà no es poden fer cases. I si algú vingués a mi que mira que quiero hacer cases, la resposta seria no, perquè no es poden fer cases. El tema és, l'Ajuntament el que ha d'estar és per garantir que es compleix la llei. I aquest és el meu compromís amb el poble de Cunit que sempre he tingut. Que a Cunit jo seré més simpàtic, menys simpàtic, més guapo o menys guapo. Però que mentre jo sigui alcalde, la llei es compleix a Cunit, això, que la gent estigui absolutament tranquil·la. Ara, que potser no agrada el projecte a un grup de gent, ho puc arribar a entendre, i sempre he respectat les manifestacions, he respectat que venen al ple amb les pancartes, jo respecto l'opinió pública, respecto la llibertat d'expressió, jo no m'hi posaré mai en aquest sentit. I torno a repetir, d'aquí un any hi ha eleccions, i a mi si la gent no em vota, jo me'n vaig a casa, tinc feina, no tinc problema. Però... no perquè cridi més tinc la raó. I no perquè cridi més tindré dret a fer el que vulgui. No, escolta'm, hi ha unes eleccions, jo el que li dic, que es presentin, que guanyin, que governin, i si no volen permetre que un privat faci això, que no ho permetin. Després el privat potser ja denunciarà a l'Ajuntament per prevaricació per no deixar-li fer una cosa que pot fer. Però això ja s'apanyarà qui vingui i qui cregui que s'ha de fer així. Però jo el que faig és defensar l'interès públic. I ja està, i faré que es compleixi la llei. Això tingui clar.
1: Sí, sí, espero, sincerament, i a més li demano disculpes, no em refereixo i puc dir a tu, perquè et conec i sé que ets una bona persona. Jo em referia en tot moment a l'Ajuntament.
0: Ja, no, saps què passa? Que jo puc entendre. El que passa que hi ha gent que després les teves paraules les reinterpreten i potser comença, perquè ja ho he sentit en algunes publicacions, que si me llevo maletines, que si me paguen jo ho he llegit tot i jo sé que tu fas amb tota la bona intenció i amb un dubte totalment legítim, I la gent aquí després ho interpreta. I jo torno a repetir, jo tinc la jo cada nit dormo molt tranquil.
1: Molt tranquil.
0: Molt tranquil.
1: Bé, jo que me n'alegro molt.
0: I a partir d'aquí, ja et dic, i jo poso el càrrec a disposició. Escolta, aquí un any i mig en eleccions, cap problema, cap problema.
2: Molt bé, perfecte.
0: Vale? I qualsevol dubte...
1: Gràcies, Jaume.
0: Vale, a tu. I qualsevol dubte, sisplau, truqueu i en el moment que es faci publicar el projecte veniu a consultar-lo, tingueu tota la informació i ja està. Jo vull que el poble estigui informat i que sàpiga que l'Ajuntament no permet que cap privat, sigui gran o sigui petit, faci res il·legal a Cunit.
1: Molt bé, Jaume.
2: Perfecte, doncs...
1: M'alegro. Gràcies,
2: Moltíssimes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: A tu. Adéu.
2: Tenim més trucades. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Maria Àngeles Lorca. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Des de quina zona ens truca?
3: Des de on truco? De Calafell. Estoy aquí en Calafell.
2: Molt bé, perfecte. Doncs quan vulgui li pot formular la pregunta al nostre alcalde.
3: Bueno, he visto que estáis hablando de Calpla. Uy, ahora me atrabalaba. Mira, he vist que dius que no se basarà gens il·legal, però és clar, l'entorn i tot això, tu t'has preguntat si destrossaria massa tota la unitat o l'equilibri de l'ambient, de la natura i tot això, i protegir això, dius de no prevaricar, però... Protegir l'entorn perquè estigui harmoniós i estigui bé, no creus que seria una possibilitat que tindria per fer força a l'Ajuntament?
0: Bueno, i nosaltres ho estem fent. Nosaltres quan ens va presentar un projecte, el primer que vam posar sobre la taula és conservar el patrimoni, conservar la masia. No sé si has anat a la masia i has vist com està... I hi ha gent que això es pensa que la masia és de l'Ajuntament i que l'Ajuntament la pot arreglar, pim-pam, la masia és privada i l'Ajuntament no pot ficar cap euro en un terreny privat i això ho ha de fer el propietari. I ara es tira endavant la rehabilitació total d'aquella masia. Es conserven, recuperen una part dels conreus històrics. Això que es diu que es tallen tots els pins, això no és veritat perquè el càmping es fica dins de la zona boscosa. Jo crec, personalment, i això ho dic jo personalment, com a Jaume Cassanyes, jo crec que és un bon projecte per Cunit. Jo sempre ho he dit, a mi si ara em venen i em diuen mira, és que volem fer 200 o 300 cases pareades allà dalt, no ho permeto. No ho permeto que es facin, que destrossin el bosc i facin 300 cases pareades o un bloc de pisos o vés a saber quina barbaritat, no. Aquí s'està fent un càmping que bona part de l'estructura del càmping és reversible i que hi ha una gestió bastant acurada de tot el que és l'entorn. Jo crec que nosaltres portem anys aquí al govern i hem demostrat una sensibilitat pels espais naturals, hem demostrat una sensibilitat pel patrimoni de la pedra seca, hem demostrat una sensibilitat pel conjunt del patrimoni i està clar que ens agradaria conservar al màxim, i és un compromís que tinc jo personalment amb el meu municipi, però torno a repetir, és un projecte que jo crec que pot ser bo per Cunit i depèn quin tipus de projecte, doncs no l'acceptaria, però aquest tipus de projecte que se'ns presenta, doncs jo crec que és bo per Cunit. I torno a repetir, que la gent té tot el dret del món a no pensar com jo, té tot el dret del món a donar la seva opinió des del respecte, i jo respecto la llibertat d'opinió i respecto que hi hagi gent que no estigui d'acord, i això crec que ho he demostrat, i a partir d'aquí li dic el mateix que amb l'altra persona. D'aquí un any i mig, d'aquí un any i poc, hi ha eleccions municipals. Si la gent no està a favor d'aquest projecte i m'identifiquen a mi com a l'impulsor d'aquest projecte i no em volen a mi com a alcalde, jo me'n vaig cap a casa sense cap tipus de problema. És democràcia, sí. la democràcia funciona així i ja està, però jo em vaig presentar a les eleccions dient que estava a favor d'aquest projecte i acabaré el mandat dient que estic a favor d'aquest projecte. A partir d'aquí, Cunit som 18.000 persones, la democràcia permet participar a tothom i jo, si la gent no em vol, ho demostrarà a les eleccions, no donant-me...
3: No en ningú moment, de que no t'ha...
0: No, però que ho dic en el sentit de que accepto que hi hagi una alternativa, accepto que hi hagi una gent que no pensa com jo i que creu que d'allò... Jo cap problema.
3: Jo penso que la gent que no vull el canvi és quizà sigui perquè van a perdre un entorn que les servia per a passear, per a...
0: Bueno, però jo crec que es conserva, per exemple, aquí ja, dins del projecte també vam demanar que es conservessin tot un seguit de camins que hi ha. Els propietaris del càmping ens fan una sessió de tot un bosc, també per l'Ajuntament, que ara no és ara és privat i serà públic, i que podrem gaudir tots i totes, i que nosaltres continuarem. O sigui, nosaltres vam ser un ajuntament on vam posar en valor les rutes. La gent no coneixia cap pla perquè no coneixia cap pla. Nosaltres vam posar en valor les rutes que van a les Masies, que van a l'Avenc, que van a la Transhumància, les rutes de la Pedra Seca. O sigui, nosaltres hem posat en valor tot el que té Cunit perquè ens estimem Cunit i creiem que Cunit és un gran poble on viure. I sempre hem de buscar l'equilibri. El que no puc permetre és que Cunit es converteixi en un poble dormitori, on la gent només ve a dormir perquè no hi ha capacitat de generar ocupació ni de generar atracció. I al final, la política s'han de prendre decisions. I jo em puc equivocar la decisió, i per això dic, si m'equivoco o la gent creu que no he pres la decisió justa, d'aquí un any en eleccions, jo me'n vaig cap a casa sense cap tipus de problema.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ho tenim que deixar aquí, que se'ns tiraria el temps de sobre. Moltíssimes gràcies, Àngeles Lorca, també, que vagi tot molt bé. I alcalde de Cunit, moltíssimes gràcies. Ens tornem a retrobar en aquest mateix espai la setmana vinent, d'acord?
0: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada, adéu-siau, bon dia.

bienvenidos otra vez a vuestro programa. Benvinguts a Sound DJs, quilòmetre zero. El teu programa de música electrònica cada setmana. Un viatge musical de dues hores. Amb les sessions en directe de Juli Riba, Josh & Co DJ i DJ Jaumix. A través de la vostra sintonia. Com ha de ser? Viatjant a velocitat de creuer de 107 megacicles per segon. A través de l'aire del Baix Penedès, a través de les Terres de l'Ebre, a través del Barcelonès. I des d'aquí no està bé com no saludar tota la gent que ens segueix a les xarxes socials, a les redes, a los locales, al Low de Segur de Galafell.

Aquesta parròquia cadira de dia a dia va creixent de la música electrònica cada setmana. Des de la vostra sintonia, en viu en directe. Així comença aquest viatge musical de dues hores. Doncs aparteu-vos bé els cinturons perquè li fotem gas al matalàs a través de la vostra sintonia, a través d'aquí, de Sound DJs Kilòmetre Zero, al qual, doncs, com no, us oferirem aquest viatge a través de les zones música electrònica, diferents estils musicals, que anirem, doncs, minut a minut posant-vos a través d'aquesta sintonia. Com ha de ser? Clar que sí! Així comencem aquest nou programa. Recorda, sintonitzes Sound DJs Kilòmetre Zero.

Escolta, som DJs, quilòmetre zero, aquí. Juli Riba, jo sigo DJ, DJ Jaumix, In Session. En directe, gas a matalàs. I recorda, de música no en fem, però si en posem...

Som DJ Kilòmetre Zero. DJ Jaumix, Josie and Go i un servidor DJ

sintonitzes Sound DJs Kilòmetre Zero. Des de la vostra sintonia, amiga, viatjant a velocitat de creuer de megacicles per segon a través de tot el món. Vivo Muerto se busca. El fiestero, que se escuche, sintonice. Música electrònica, com ha de ser. Amb Yuri Riba, Josi com DJ i DJ Jaumix.

Som DJ Escriba Trasero, otra vez para la vostra sintonia. Aquí a la teva emissora, com ha de ser? A través del teu dial, com sempre, Juni Riba, jo sóc el DJ i un servidor, DJ Jaumix. Recorda, recorda, casa al Matalàs, com ha de ser?

Escoltes, som DJs Quilòmetre Zero. Al revés de la vostra sintonia, com sempre des d'aquí. Som DJs Yuri Riba, Jo Single DJ i DJ Jaumix. Al revés de la vostra sintonia, com ha de ser? I recorda, de música no en fem, però si en posem... velocitat de creuer dels megacicles per segon, yeah. Per tu. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's Red Bull with the

Sound DJs, quilòmetre zero, sí senyor, recte final del programa. S'acaba el que es donava. No et quedis al llit i escolta la teva sintonia, aquí, amb Sound DJs, quilòmetre zero. I aquí a l'eternitat, claro que sí. Però no canvies de dial. La setmana que ve tornem, clar que sí, eh? Amb tota l'energia positiva, amb tota la música electrònica, aquest cargament, aquestes maletes carregades i preparades de Juni Riba, Ocean Code DJ i DJ Jaumix, a través de la vostra sintonia, tant de dia com de nit. Escolta i no deixis el llit. I recorda, la música no en fem, però si en posem, sí senyor. Com sempre, des d'aquí, Sound DJs In Session.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels oscil·ladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou monotrònic. Avui tornem a parlar de Tangerine Dream. Sí, és el seu cinquè episodi. Doncs va ser un grup força influent dins del krautrock alemany i de la música electrònica. Avui per això, doncs, hem de parlar d'àlbums d'estudi. Volem deixar-vos en un directe força interessant, perquè no només feien àlbums d'estudi, doncs tots aquests artistes també feien concerts i força concorreguts i sorprenents per moltíssima gent. Avui doncs tenim a plaer de fer un rendezvous amb Tangerine Dream i repassar doncs grans directes d'aquesta banda referent de la música electrònica. Ja ho sabeu, Tangerine Dream, l'època daurada d'Edgar Froese, Baumann i Christoph Franke. Doncs escoltarem temes musicals estrets del Bath Tube Session del 1969, el que estem escoltant, en el Rocking House a Berlín, també de l'Oshag Like, sobretot el mític concert de Coventry, de la catedral de Coventry, en plena d'espelmes, va ser espectacular. Doncs tots els fans de la música electrònica els hi recomanem aquest directe, i sobretot en vídeo, Bueno, abans era VHS, ara doncs en vídeo recomanem veure aquest fantàstic concert, referència de la música electrònica i també, doncs, imprescindible en el krautrock alemany dels anys 60 i 70. Un concert datat de l'any 1974 i que va causar força èxit, imprescindible, i no podíem doncs saltar-nos-el en aquest programa, en el monotrònic. Doncs va marcar un hit. Seria un dels directes més singulars i referencials de la música electrònica. Nosaltres, doncs, també anem escoltant altres temes musicals, com per exemple també extrets del Baroque del 1976 o Das Machen auf der Treppe. Música en directe aquí al Monotrònic. Música de Tangerine Dream, a la qual doncs sona d'aquesta manera i a la qual volem compartir amb vosaltres aquí al Monotrònic, la història de la música electrònica. Avui, al directe, un dels mítics directes de Tangerine Dream, entre ells el de la catedral de Coventry, aquí, al Monotrònic.

Sintonitzes el Monotrònic. Avui especial directe Tangerine Dream.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,
3: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a hacer?
3: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a acec.cunit@gmail.com. acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 9:15 del vespre i en reposició els diumenges a 8:15 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. Ara diré el que diu la gent. És que avui tens un convidat que és una eminència. I a mi el que més m'agrada del convidat d'avui és quan explica acudits, que és una cosa que sembla impròpia de les eminències. Senyor Eduard Arruga, benvingut.
1: Moltes gràcies, un plaer.
0: No et demanaré que m'expliquis acudits, ets lliure de fer-ho. Sí que vull que m'expliquis part de la teva vida, la que té a veure amb aquest municipi, perquè algú com tu, que sospito que sempre ha pogut escollir el lloc on estiuejar, per situació econòmica, en un moment donat vas decidir venir a Cunit. Per què?
1: En principi, per casualitat. Uh-huh. Però després la casualitat em va convèncer.
0: Militant.
1: Jo tenia un amic, els seus pares van comprar una caseta a la zona dels alemanys, el que es diu la Sorreshaug. Uh-huh. Van ser ells els primers catalans que van establir-se en aquella zona, que era exclusiva d'alemanys. Tant és així que els colmados i les botigues que hi havia al costat, els dependents parlaven alemany o estaven obligats a parlar alemany. Però bé, jo vaig venir cap als mitats dels 60 amb aquest amic que venia aquí doncs a passejar o a banyar-nos. Sobretot ells tenien una casa, sabem, la zona dels alemanys està a prop de la platja, doncs hi vaig conèixer i va sortir una casualitat, una oportunitat, i justament ara fa 50 anys que amb la meva esposa, recent casats, vam comprar una caseta amb un alemany, amb una alemanya que s'havia quedat vídua i ja no li convenia tant venir, i va vendre la casa, ens la va vendre a nosaltres i la vam aprofitar molt bé. I bé, com que també hi havia el meu amic, doncs vull dir, ens ho passàvem molt bé. Els meus fills van créixer a l'estiu i tots els caps de setmana aquí, en aquesta platja formidable. En aquella època hi havia moltes canyes, havíem de passar les canyes per entrar a l'aigua, però era una platja tranquil·la, familiar, llarga, amb la qual no hi havia cap problema.
0: Sense espigons, aleshores.
1: Sense espigons, exacte, sí. I vull dir, es podia banyar, i sobretot a l'estiu era fantàstic.
0: Encara teniu la casa.
1: Sí, sí, tinc la casa, la vam reformar fa 20 anys, i tenim una casa que jo la gaudeixo. Els meus fills ja han volat una mica, ja, com toca a tots els ocells, però la casa la continuo, i ara sortint d'aquí, doncs me n'aniré cap allà.
0: L'has de gaudir, perquè és un dels pocs puestos que no hi ha blocs de pisos a les sorres.
1: Ja, exacte. Bé, és una zona que jo admiro, en aquest sentit els alemanys van fer-ho molt bé, el senyor Gerhard Hauch ho va fer molt bé. La llàstima és que la qualitat de les cases que va construir no obligava que al cap d'un temps doncs es fessin unes reformes. Les cases les van fer molt bé fins a nivell de terra,
0: ja.
1: Però a partir de
0: terra... A partir d'allà, no.
1: A partir de terra, no. És a dir, les cases, sortosament, no tenen molta humitat, tot i estar a 50 metres de platja.
0: Se tenen bons ciments.
1: Sí, però a partir d'allà la qualitat es va perdre una mica i obliguen a fer reformes. Però en tot cas, continuo tenint la casa, la gaudeixo i espero gaudir-la encara bastants anys.
0: Com a economista, la devries treure bon preu, la casa.
1: Bé, bueno, el que em van demanar, sí. Com que la senyora era vídua, repeteixo, i tenia ganes de marxar, doncs li interessava més els diners, els diners que la casa, amb la qual no vaig haver de negociar quasi bé res. El preu que em va dir em va semblar correcte i vaig pagar-ho i ja està.
0: I
1: I amb la meva dona he de dir, estàvem molt contents i estem molt contents d'haver vingut aquí.
0: Bueno, tan contents com que malgrat has desenvolupat la teva tasca laboral com a catedràtic d'economia i també en el món de l'empresa a Barcelona, això és com casa teva.
1: Sí.
0: Quina és la gràcia que té Cunit encara a dia d'avui, ara que no hi ha canyes i que la platja té espigons?
1: Ja, bé, els espigons ajuden a mantenir la platja a les sorres, perquè si no, tant en quant abans l'hivern es quedava, la platja només tenia 10 metres i ara en té bastants més. I això va ser una bona idea, la dels espigons, per protegir la platja, la sorra de la platja. Jo m'hi trobo molt bé i vinc sovint, molt sovint, perquè m'agrada molt Cunit. Diré una cosa. Cunit no ha de ser un poble dormitori.
0: Pues és difícil, eh?
1: Cunit té moltes possibilitats per ser una ciutat de viure-hi bé tot el dia. És a dir, per viure. Certament manquen llocs de treball. I llavors les persones que viuen aquí han d'anar a Vilanova, al Vendrell, a Barcelona o a Tarragona o altres llocs. Però Cunit és un lloc per viure-hi bé tot el dia. En aquest sentit, crec que el que s'hauria de fer és buscar...
0: Està fent programa electoral. Programa no. Electoral d'Eduard Arruga. No, no. Què s'hauria de fer?
1: L'Arruga no es presenta... No es presenta per cap partit polític, té les meves idees.
0: Vinga.
1: Però Cunit és un poble, repeteixo, que té moltíssims elements favorables, bon clima, bona platja, unes dimensions que permet doncs, fer-hi coses, una proximitat a Barcelona i Tarragona que és formidable, però per estar tranquil aquí, és a dir, repeteixo.
0: Sí, però m'estàs parlant d'una ciutat dormitori.
1: No. Vull que sigui una ciutat per viure-hi tot el dia.
0: I treballar.
1: I treballant aquí, també.
0: Aquí.
1: Per exemple, per què no es fa un hospital gran per persones, inclús per persones grans i per persones joves, però sobretot un hospital general en el qual, doncs, hi hagi lloc per metges, per infermeres, per tots els serveis que requereix un hospital... Per exemple, per què no es fan més centres culturals? Aquí hi ha una biblioteca, però es podria fer un lloc en el qual les persones que viuen a Cunit poguessin desenvolupar millor doncs, les seves idees, repeteixo, una biblioteca més gran que la que hi ha ara, però més gran encara. Uh-huh. Sí, pensem, quan jo vaig venir aquí a l'any 60, uh-huh, hi havia aquí potser 4.000, 5.000 habitants, uh-huh, censats. Quan vaig ser regidor d'aquí de l'Ajuntament de Cunit, als anys 11 i 12...
0: Va donar poc, eh?
1: Poc. La política té circumstàncies que a vegades no van gairebé en línia amb el meu tarannà.
0: Vinga, anem pels habitants.
1: Però, en tot cas, tornem als habitants. En aquella època n'hi havia 12.000, ara ja som quasi 18.000. Uh-huh. Jo crec que Cunit té possibilitats per allotjar-ne fins 25.000, entre 25.000 i 30.000, tot l'any. No només a l'estiu. No. Tot l'any, repeteixo, i per mi és una ciutat, en aquest sentit, amb moltes possibilitats. Per què no es fa tot això? S'hauria d'intentar. L'únic problema per mi seria l'aigua. Quan jo era regidor d'aquí, estàvem discutint...
0: No, ara farem la desaladora.
1: No n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Una desaladora desala l'aigua. I què es fa amb aquesta aigua? S'ha d'enviar a potabilitzar. S'ha de fer una desaladora i al mateix temps una potabilitzadora. No n'hi ha prou amb la desaladora. Anem al tanto, anem amb compte. Vull dir, s'ha de fer les dues coses. Estem al final del Consorci d'Aigues de Tarragona. Som, per tant, ja l'últim poble, perquè després Cubelles, en canvi, està subministrat per l'Aigües del Ter Llobregat. És una altra entitat, diguem-ne. I aquí, si pugem molt de número d'habitants, repeteixo, 24 hores al dia, no sols les 12 del vespre, doncs llavors necessitem més aigua, per... per viure, per utilitzar, per rentar, per moltes, per viure tot el dia, vaja. I això s'ha de fer amb una desaladora de Cubelles, o del Foix, ara n'hi diuen del Foix, que, perdó, no sé d'on trauran l'energia que fa moure...
0: De la tèrmica, no.
1: La tèrmica ja no funciona, ja no existeix.
0: Jo també,
1: des del punt de vista ecològic, és molt correcte que no hi hagi una tèrmica aquí. Tot i que, quan hi ha un giratori prop de Cubelles, hi ha encara un anunci de cotxes que diu tèrmica.
0: Bueno.
1: Esperem. I ja fa potser més de 10 anys que no hi és.
0: No, 10,
1: o potser 8.
0: Sí, 8.
1: 7 o 8, 7, una cosa així. Bé, en tot cas, d'aquí poc per al 10.
0: Sí.
1: I s'ha de fer alguna central elèctrica perquè poder moure, perquè la desaladora és principalment un ús d'energia.
0: Sí, clar.
1: No de, no de llocs de treball,
0: no.
1: I la matèria primera la treu del mar. Però després repeteixo, el que necessites desaladora amb potabilitzadora, si no aquesta aigua...
0: Tot això que m'expliques, això, lo de l'hospital, lo de la biblioteca,
1: lo de la desaladora, sí, i potabilitzadora,
0: ja te'n pots anar a la porta de la Generalitat
1: a demanar-ho
0: i plantar-te allà davant.
1: S'ha de fer. Si no es demana, no, evidentment no es trobarà. Però jo crec que aquest, per condicions naturals, és una vila en la qual es pot viure i s'hi ha de viure bé. Jo ho he experimentat molt personalment i encara dic que estic molt cofoi de ser-ne usuari dels serveis de Cunit i de la vida de Cunit. Serveis uns, no dic que tots ens els doni l'Ajuntament, però vull dir, però el que ens ofereix la vila és com per viure-hi bé. L'únic que manca és llocs de treball. I aquests llocs de treball s'han de cercar en el sector serveis. Per això estic parlant d'una cosa sanitària, de cultura, inclús, si es vol, d'educació, buscar algun centre educatiu, doncs vull dir que aquí pugui muntar una escola especialitzada, etc. Jo crec... No vull fer un programa electoral.
0: Anem a fer una cosa perquè m'està... Anem a sentir la Marina Rossell.

0: pare, que era un català emigrat, i que després va tornar, que s'emocionava cada vegada que escoltava l'emigrant.
1: Jo també.
0: Escolta'm una cosa, Eduard. Parlem d'aquell any i mig de la teva vida que va ser regidor.
1: Vaig estar... Em van cridar. Jo, el dia que la Montserrat Carreras, candidata, per ser...
0: Més amiga meva... Més amiga
1: jo estava meva... esquiant a França.
0: Més amiga meva que teva, eh? Ja t'ho dic.
1: Bé, no ens barallarem per aquest motiu. Doncs, com deia l'Eugenio, diu, com fa vostè per viure tants anys? Diu, no discutint mai.
0: Pues això.
1: Diu, bueno.
0: Pues això. Veus com has explicat un recudit al final? Sabia jo.
1: Però és original, és copiat. Bé, em va tocar, em va proposar ser membre de la candidatura, vam guanyar ajuntant-nos amb el... Vam guanyar més...
0: Sense majoria absoluta,
1: amb el recolzament d'Esquerra i d'Iniciativa per Catalunya, i com a oposició teníem Partit Popular i Partit Socialista. Bé, però va ser... Em van encarregar les tasques de regidor d'Hisenda i de regidor de Recursos Humans. Com amb els dos temes em vaig trobar amb una herència francament dolenta. És a dir, en aquella època, vull recordar les xifres globals, els ingressos eren de 20 milions d'euros, les despeses eren de 25 milions d'euros, el qual ja volia dir un dèficit sistemàtic de 5 milions d'euros l'any, però el deute, és a dir, l'acumulació de dèficits, era de 30 milions. Era
0: un ajuntament intervingut, a més...
1: Pràcticament. No, fèiem el que podíem. No rebíem ordres del que havíem de fer. Ens vam haver d'espavilar a l'equip de govern, perquè inclús quan l'estat espanyol va atorgar una sèrie d'ajuts als ajuntaments perquè superessin... Estàvem a l'any 2011, Cristóbal Montoro, però en aquella època a nosaltres ens van excloure. Perquè era excessiu. Érem Mollà i Cunit, els dos municipis de Catalunya que tenien un dèficit per habitant, sobretot més alt. Jo admirava amb una senyora economista, que era la Pilar Solans, que l'Ajuntament de Barcelona el va portar, francament, molt bé. Fins que es va jubilar. Però bé, no la vaig poder fer venir aquí a Cunit. Era companya d'estudis de la meva dona, que també era economista.
0: Uf, quina família.
1: Sí, els meus fills són economistes i advocats. Ho sento. No ens ha pogut escollir. Espero que una neta... Espero que una neta em surti metgessa.
0: Metgessa. És que res, per què? A casa teva has de parlar de diners tot el dia.
1: No, d'economia, de diners. Procurem evitar haver de parlar-ne.
0: Tornem
1: al Pepo, que d'aquí vaig agafar-ho amb molt d'afecte, amb moltes ganes. La veritat és que s'havia de reduir despeses innecessàries. Ho vaig aconseguir. La Montserrat Carreras em va recolzar en aquest sentit. Sense haver de recórrer a un increment fiscal, a incrementar l'IBI. Per mi, l'IBI ja havia pujat molt a l'època de l'anterior mandat, de l'anterior equip de govern, i havia pujat gairebé un 60% en 5 anys, i era terrible, perquè malgrat pujar tant, els ingressos per aquest concepte doncs no arribaven a cobrir el dèficit, clar, com he dit abans. I llavors doncs, nosaltres vam dir renunciem a seguir pujant l'IBI i en canvi hem de reduir despeses innecessàries. Hi ha una anècdota curiosa que me'n recordo, que al cap de poques setmanes de prendre possessió, que va ser començaments de maig, vaig haver d'anar al casal d'avis a parlar-los de la festa major. I els hi vaig anunciar que reduiríem fortament les despeses de mascletars i perquè no podíem, no, Cunit no es podia permetre...
0: Guanyant impopularitat, diguéssim. Sí,
1: doncs li diré que la meva experiència ja em vaig sortir aplaudit.
0: Què dius?
1: Sí, em vaig sortir aplaudit. Potser va ser perquè vaig ser capaç de convèncer-los o perquè els hi vaig explicar amb xifres reals i clares el gran problema que teníem. Dic, i si no, i crec que hem de fer una època, doncs hem d'apretar-nos el cinturó, potser després ja podrem afluixar-lo, però durant una època hem de fer... I aquell era el començament d'una sèrie de mesures de, no diré de restricció, però sí d'exigència de control, de rigor, de fer rigor amb les despeses, de no passar-nos. Evidentment, els serveis bàsics s'havien de mantenir sempre, això ho tinc clar. I des del punt de vista de regidor de recursos humans, també vam haver de fer una tasca doncs, de no renovar, sobretot, alguns contractes temporals doncs, que s'havien fet durant l'anterior mandat. Difícil. Una cosa difícil, i la veritat és que a vegades em sabia molt greu haver d'acomiadar dels serveis de l'Ajuntament a persones que realment necessitaven. Pues que l'Ajuntament i el municipi de Cunit també necessitava una restricció, diguem-ne, d'alguns serveis que a vegades eren una mica massa, podríem dir, superflus o burocràtics i innecessaris, almenys temporalment. Després podríem dir que hi ha... I la veritat és que d'aquestes llavors que vaig fer com a regidor d'Hisenda i com a regidor de Recursos Humans, em vaig quedar molt content, la veritat. Me'n vaig anar per raons personals, però amb el cap ben alt i ben clar, i tranquil i satisfet.
0: No ens queda temps de res, no. Però sí que t'he de preguntar per d'on és Cunitenques, perquè veient la conferència que vas fer fa uns dies de la llista de dones cunitenques destacades, a mi em roba el cor la Marisa, clar, que també era més amica meva que teva.
1: Aquesta sí.
0: Però hi ha una llista curiosa de dones i moltes estrangeres.
1: Sí, sí. És a dir, Cunit és un lloc d'acollida, també.
0: Sí.
1: És a dir, vam destacar dissabte el que vam fer el passat, quan vam fer la presentació d'aquest reconeixement a 11 persones. D'aquestes 11, 4 eren estrangeres. Sí. Algunes venien, diguem-ne, perquè tenien un capital o perquè es van comprar... com he fet jo, si vol, pues, sense ser estranger, sent català. Però van venir i van deixar tot espatjada, van fer alguna cosa positiva per Cunit. No sols van estar aquí com jo, que he estat aquí i m'aprofito. Al contrari, aquestes persones van deixar. Curiosament, les dues espanyoles que no eren de la zona, que són la Marisa Ibáñez i la Maridós Paul, són dues dones que no han nascut en aquesta zona, i en canvi hi han deixat una petjada forta. La Marisa amb el tema de la biblioteca, biblioteca que, per cert, vull recordar que es diu Marta Mata, i que d'aquí pocs dies celebrarem el centenari del seu naixement. Va néixer en 1926, la Marta Mata.
0: I que, a més, allà hi ha l'escola d'adults que es diu Dolors Paul.
1: Exacte, l'escola de formació d'adults de Dolors, que porta el nom de Dolors Paul. I va ser una mestra important, la Miros Paul. Una era del Canyís i l'altra era de Tàrrega, és a dir, que no eren d'aquesta contrada. També n'hi ha hagut de cunitenques nascudes aquí, més o menys, o a la zona, com van ser l'Antònia Romeu, l'Empar Nadal, l'àvia de la Dolors Carreras, la Josep Almirall, etcètera, i la Pilar Marquès. Són quatre nascudes més o menys en aquesta zona que també doncs, han hagut...
0: Ara dediques el teu temps a aquestes coses, també està molt bé.
1: Sí, m'ha agradat fer aquest recull, sobretot perquè Jo crec que aquí doncs hi ha un carrer que es diu Empar Nadal.
0: Ja, la gent no sap qui és.
1: Exacte, i la idea era, per exemple, donar a conèixer aquestes 11 persones que siguin nascudes aquí o siguin vingudes, hagin deixat una petjada a Cunit i que serveixin una mica de referència per les dones que hi ha aquí, les joves, inclús les grandetes, però per saber que aquí és un poble, primer, d'acollida, i segon, on hi ha coses a fer i es poden deixar petjades. Aquesta és la idea d'aquest homenatge o reconeixement, a dir-ho millor, que vam fer en aquestes 11 cunitenques.
0: Per què no fas un partit polític que es digui Eduard Arruga?
1: No trauríem ni un vot. Moltes gràcies. Ni el meu.
0: Ni el teu. Els economistes sou així d'especials. Gràcies per venir.
1: És un plaer i un honor poder parlar amb els cunitencs.
0: M'ha passat molt bé i estic segur que la gent que ho escolti s'ho passarà millor.
1: Això ho desitjo i molt recordo.
0: Gràcies.
1: Ànima.

Tots els diumenges a les 9 de la nit i els dissabtes a les 7 del matí aquí a Ràdio Cunit Remember Sound, el programa que et farà recordar i ballar totes aquelles músiques dels anys 70, 80 i 90. Remember Sound, marca't el teu dial i no t'ho passis per alt.

0: La millor selecció musical al 107.0. De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
1: Cunit al dia.
0: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
1: Cunit al dia.
0: Amb Jaume Asens.
2: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant de la bona música, no t'has equivocat de dial. Els diumenges a les 12 del migdia i els dilluns a les 2, Ràdio Cunit et presenta Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Xavier Gargalló et presenta Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
3: El meu balcó està buit.
4: El meu balcó està ple.
3: El meu balcó és gris.
4: El meu balcó és multicolor.
3: M'agradaria sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
4: M'encanta sortir al balcó i tenir la sensació que estic al mig del camp.
5: Els dos són pagesos de ciutat i volen compartir amb tu la seva afició per l'horticultura urbana. Tots els dilluns, a les 3 de la tarda, escolta'ls a Ràdio Cunit.
6: Ciència per a tots és el teu nou programa on parlarem d'astronomia, física, cosmologia i personatges, d'entre d'altres temes. Soc Jaume Campos i seré l'encarregat de guiar-te per al fantàstic món de la ciència. No pots faltar a la nostra cita a Ràdio Cunit. T'esperem.
7: Tots els dilluns a les 6 de la tarda i repetim dijous a 7:45 del vespre.
8: Podés elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos.
9: ¡Balones fuera!
8: ¿Qué decidís?
10: Lo puedes escuchar en Radio Cunit, en la sintonía 107.0.
8: ¿Qué vas a querer llorar?
9: Todos los lunes a partir de las 18:30.
11: ¡Sube la mano y grita gol! Oh, oh.
9: ¡Balones fuera! Dirigido por
10: Juan Manuel Díaz. Programa exclusivo solo para fútbol femenino. Se darán clasificaciones, resultados, entrevistas y todo relacionado con el fútbol femenino.
9: ¡Balones fuera!
12: Hola amics, cada dilluns i cada dijous, a partir de les 10 de la nit fins a 11:45, al Penalti, amb tota la informació esportiva i un xic de diversió, aquí, a Ràdio Cunit, a la 107.0 i a www.radiocunit.org.

0: Zone. Dance Zone, el programa que fa un repàs a la música dance entre els anys 2000 i 2009, és a dir, l'última dècada musicalment parlant.
1: Tots els dissabtes a les 3 de la matinada, Dance Zone. Amb Coverman DJ, repetint dimarts a la 1 de la matinada. Mix.
2: Ja és aquí el teu programa musical, Musicalia 2.0, on t'expliquem anècdotes, curiositats, biografia dels teus cantants i grups favorits i, sobretot, et farem recordar les seves cançons més conegudes. Sintonitza Ràdio Cunitó els divendres de 3 a 4 de la tarda i en redifusió els dimarts de 6 a 7 del matí i no et quedaràs indiferent. Escolta Musicalia 2.0 i sent la música.
3: Ràdio Cunit,
4: 107.0.
3: radiocunit.org.
5: And for love's sake, each mistake, all you forgave, and soon both of us.
6: Molt ben trobats, benvinguts. Aquí i ara comença una altra de les edicions de Remember Sound, el programa que es fa recordar i ballar les músiques dels anys 70, 80 i 90. Aquí a Ràdio Cunit, el teu dial. Conduït i dirigit pel DJ Mickey. No ens enrotllem més i deixem pas al primer tema.
7: Ells són els senyors de Hot Chocolate. Joe Secutine.

al teu programa. A la teva sintonia. Remember Sound. El programa que et fa ara escoltar totes aquelles músiques que escoltàvem i ballàvem aquell temps. Els temps eren els 70, 80 i 90.

I seguint la línia de la setmana passada. Ara sentem el senyor James Brown. Estàs escoltant el teu programa Remember Sound. Totes les setmanes a aquesta hora a la teva sintonia.

el senyor de James Brown. I ara

alegría de hacerte mala compañía. The Wonder Bell Girl, perdón, is Rayman. Per tots aquells que acabeu de sintonitzar la sintonia. Esteu al programa Remember Sound. Programa que et fa recordar aquelles músiques que vas veure amb els anys 80, 90 i 70.

per tots aquells que acabeu de sintonitzar. Recorda que estàs al programa Remember Sound. I ara anem a la companyia dels senyors de Just People. In the 90s.

als senyors de System, avui amb el teu programa a la teva sintonia. I ara anem a la companyia dels senyors de Odyssey. Going back to me what? Odyssey.

34 són els minuts que passen. Des de què hem començat? Amb els senyors de Odyssey anem. Els senyors de Trump. Disco Infierno. Amb Remember Sound. Correu electrònic obert djmiki@remembersound.org. Tots aquells tindran premi. Gentilesa del Papa Lambique de Comarrugas.

vous voulez escoltar alguna cançó, ja ho saps, djmiki@remembersound.org. I amb premi gentilesa del Papa Alambique de Comarrugà.

Els senyors de Ben Levin. Lady Marmalade. Diana Ross. Diana Ross.

Diana Ross. Remember Sound. El teu programa. I ara anem a la companyia de Rick James, Super Freak. Deu minutets per la recta final.

el senyor de Rick James, Super Freak. I ara anem a la visita d'Ottawa. Disco. Recordant els sons, Remember Sound.

no volem a acabar el programa d'avui. Si no, escoltem els senyors de Chic Lefebvre.

aprofitem aquesta pausa, la cançó, per despedir-nos. Qui ha estat aquí amb vosaltres, el DJ Miki, amb el vostre programa Remember Sound. Esperem que hagi sigut del vostre grat el programa d'avui. Hem continuat amb la línia de la setmana passada. I tornarem la setmana que ve a la mateixa hora. Bona tarda. I fins la setmana que ve.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Si quieres escuchar a un artista, un grupo, una orquesta, un estilo, una época, has de sintonizar Radio Cunit los domingos a las 22 horas, las 10 de la noche. Y si te ha gustado, puedes volver a escucharlo el martes a las 6 de la mañana. Te espero.
3: Esto es música con Juan Buendía.
4: Hola, soy Josep María Jurado. Cada diumenge a les 23 hores i cada dissabte a les 3 de la matinada a la teva emissora, a Ràdio Cunit. Recorda, cada diumenge a les 11 de la nit i cada dissabte a les 3 de la matinada Hot Dance 80 amb la millor música dance de dècades anteriors.
5: Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
6: Hola, amics, i benvinguts al Cafè de la Vida. Sabeu, un programa de tertúlia. Que quan el fem els dilluns de 8 a 9 del vespre en directe i en repetició de diumenge a dilluns de 1 a 2 de la matinada. Us esperem. Veniu, us ho passareu molt, molt bé. Gràcies.
7: Que sube la marea y esto no da más de sí. Come and touch me,
8: baby. Hola, hola. Soc Ivan Ullac, el teu DJ particular. Anunciar que tots els dilluns de 8 a 10 del matí estaré a les ondes d'aquí, d'aquesta gran casa de Ràdio Cunit, amb el programa Disco Friends. Sí, sí, Disco Friends, on la música es pot escoltar. Recorda, Disco Friends, tots els dilluns, ja en canvi de fusió, els diumenges de 1 a 3 de la tarda. Bueno, espero que m'escolteu. Una abraçada a tots i ens veiem. Disco Friends.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
13: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
13: Amb Jaume Asens.
15: Atenció, tots els dilluns, de 6 a 8 del matí, no et pots perdre Pop Music.

0: Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. En l'edició d'avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Village People. També parlarem de Lime, perquè el maig del 2026 ens va deixar The Nice Lepage. Parlarem de la festa homenatge que es va fer a Badalona al malauradament desaparegut Josep Maria Castells. I escoltarem avui una mica de Tecnopop. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Village People és un dels grups més emblemàtics de l'era disco. Fou creat el 1977 a Nova York pels productors francesos Jacques Morali i Henry Betolo, al costat del cantant Victor Willis. El nom del grup prové de Greenwich Village, un barri neoyorquí famós per la seva vida nocturna i la seva comunitat LGBTQ+.

versió original estava composada per 6 personatges inspirats en estereotips masculins americans: Victor Willis, policia; Philip Rose, indígena americà; David Hodo, obrer de la construcció; Alex Brilli, militar; Glenn Hux, motociclista; i Randy Jones, vaquer.

La seva combinació de disfressos cridaners, coreografies i cançons enganxoses els va convertir en un fenomen mundial durant l'auge de la música disco de finals dels anys 70.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Ens ha arribat una notícia dolenta. I és que el mes de maig del 2026 ens va deixar la vocalista de Lime, Denise LePage.

I si no arriba a ser per aquesta notícia, doncs ens havia passat completament desapercebut de que la música i la lletra la feien Denise i Denise Lepage, però que en directe el representaven Joy Dorris i Chris Marsh. Vam tenir l'oportunitat de veure'ls en directe a Discoteca de los 80 a Madrid i a Barcelona. També varen actuar a València. Però és això. Ens ha deixat els dos components de Lime. Denise Lepage ens va deixar el 2023 i tres anys més tard, Denise Lepage. Sempre tindrem en records els grans èxits, perquè varen tenir més d'una cançó que fos èxit a les pistes de ball.

El 24 de maig del 2026 se li va fer una festa d'homenatge a José María Castells a Badalona. I és que aquest DJ productor ens va deixar el 31 de desembre del

a Nadia Castells. Que avui, amb tot l'orgull, porta la samarreta del Dream Team. I sabeu què? El seu pare sempre ha estat molt orgullós d'ella. Però a partir d'ara, ella vol ser DJ. I està aprenent. És el millor que creiem que pot passar. I tant, Nadia, aquest buit l'omples tu ara mateix. Un fort aplaudiment. Nadia Castells, punxant!

0: Maria, Brinque, Laia Gasteca, Elite, Elite.
1: Però, a ver.
2: Això era l'estrena com a DJ de Nadia Castells, la filla de Josep Maria Castells, que l'està ensenyant que el productor Julio Posadas. I en aquesta festa es va presentar un doble LP, dos LPs i dos CDs amb treballs inèdits de Josep Maria Castells, que han recopilat i que tenim aquí a Hot Dance 80.

Hola, què tal? Soc Josep Maria Castells del Dream Team i vull enviar una salutació molt especial a tothom que està escoltant Hot Dance 80, el programa presentat per Josep Maria Jurado.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

Fa 16 temporades que fem Hot Dance 80 i coneixem molts DJs i els demanem a veure què els agrada. A Josep Maria Castells li agradava tot tipus de música, però hi ha tres cançons que li encantaven. El John Miles, amb el que hem obert aquesta part de Hot Dance 80, el Mico Mission, a How Old Are You, i la cançó de Pilion, Happy Children. Així doncs, avui escoltem una mica del que li agradava a Castells.

La música de Mico Mission avui és protagonista a aquesta edició de Hot Dance 80. I ara ens arriba aquesta cançó de Pete Lyon, que ens arribava a finals del 83. Això és la Quitxalla Feliç.

Fins aquí el nostre record per a en Josep Maria Castells i la currada que han tingut la seva vídua i el José Sala. Avui, doncs, he tingut el plaer de conèixer en José. I, lògicament, no va amb el micro a sobre. Hem tingut una xerrada tranquil·lament de com va anar la festa, de qui està ensenyant a punxar a la Nàdia, de les perspectives de futur. De que aquests discs, aquests discs que han sortit editats no podien incloure la paraula Megamix i per això es diu col·lecció d'inèdits i altres coses que

0: Seguim nosaltres d'aquesta edició de Hot Dance 80.
1: Hola, sóc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta Hot Dance 80 de Josep Maria Jurado.

la música dels Oi Madé, orquestrals manobres en dadar, maniobres orquestrals a la foscor. Formats a Birral, Merseyside, Anglaterra, el 1978 per Andy McCluskey i Paul Humphries. Oi Madé va néixer de la fascinació per Kraftwerk i el desig de combinar l'experimentació electrònica abstracta amb la sensibilitat del pop melòdic. I ara escoltem la música de John Fox, que va néixer a Lancashire, Anglaterra.

música de John Fox i el seu Europe After the Rain, Europa després de la pluja, anem a escoltar una música que ens arriba d'Escòcia.

Heu anat d'Anglaterra a Escòcia. I ara d'Escòcia ens anem cap a Düsseldorf, Alemanya. Ells són els DAF, Deutsche Amerikanische Freundschaft, format el 1978 per Gaby Delgado López, vocalista d'origen espanyol, i Robert Gold, bateria i seqüenciadors.

Avui el Tecnopop és el protagonista d'aquesta edició de Hot Dance 80. Hot Dance 80.

Martin Guerre i Ian Greg Marsh van abandonar la primera encarnació de Human League. I el nom Heaven 70 el van prendre d'una banda fictícia mencionada a la novel·la La taronja mecànica. I si Martin Guerre va marxar de Human League, escoltem aquesta formació amb Don't You Want Me, Baby?

passat per Anglaterra, per Escòcia, per Alemanya. I ara el Tecnopop ens arriba des d'Estats Units de la mà de Devo.

la banda Devo varen basar tot el seu concepte artístic en la teoria de la devolució, la idea de que l'humanitat, en lloc d'evolucionar, s'estava desmoronant i tornant-se més estúpida i conformista. Això era el 1973 i estem al 2000... Fla! I el món segueix igual de boig.

I ara entrem amb el tecno fit a casa nostra. És azul i negro i no tengo tiempo.

Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista i Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar.

Atenció. Comença un nou programa. Comença un nou monotrònic. Com sempre aquí, el monotrònic. Amb un servidor, Jaume Sens. Benvinguts, benvingudes. I preparats per viatjar amb nosaltres a través de les zones dels sintetitzadors, dels osciladors i bàsicament de l'electrònica. Comença Monotrònic.

Benvinguts a un nou monotrònic. Avui tornem a parlar de Tangerine Dream. Sí, és el seu cinquè episodi. Doncs va ser un grup força influent dins del krautrock alemany i de la música electrònica. Avui per això, doncs, no parem de parlar d'àlbums d'estudi. Volem deixar-vos en un directe força interessant, perquè no només feien àlbums d'estudi, doncs tots aquests artistes també feien concerts, i força concorreguts i sorprenents per moltíssima gent. Avui doncs tenim el plaer de fer un rendezvous amb Tangerine Dream i repassar doncs grans directes d'aquesta banda referent de la música electrònica. Ja ho sabeu, eh? Tangerine Dream, l'època daurada d'Edgar Froese, Baumann i Christoph Franke. Doncs escoltarem temes musicals estrets del Bath Tube Session del 1969, el que estem escoltant, en el Rocking House Berlin, també de l'Ossec Like, sobretot el mític concert de Coventry, de la catedral de Coventry, en plena d'espelmes, va ser espectacular. Doncs tots els fans de la música electrònica els hi recomanem aquest directe, i sobretot en vídeo, eh? Bueno, abans era VHS, ara doncs en vídeo recomanem veure aquest fantàstic concert, referència de la música electrònica i també, doncs, imprescindible en el krautrock alemany dels anys 60 i 70. Un concert datat de l'any 1974 i que va causar força èxit, imprescindible, i no podíem doncs saltar-nos-el en aquest programa, en el Monotrònic. Doncs va marcar un hit. Seria un dels directes més singulars i referencials de la música electrònica. Nosaltres, doncs, també anem escoltant altres temes musicals, com, per exemple, també extrets del Baroque del 1976 o Das Machen auf der Treppe. Música en directe aquí al Monotrònic. Música de Tangerine Dream, a la qual, doncs, sona d'aquesta manera i a la qual volem compartir amb vosaltres aquí al Monotrònic, la història de la música electrònica. Avui, al directe, un dels mítics directes de Tangerine Dream, entre ells el de la catedral de Coventry, aquí, al Monotrònic.

Sintonitzes el Monotrònic. Avui especial directe Tangerine Dream.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.